0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

vida com si fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Socorrista, tècnic esportiu de natació i aquagym, professional de l'educació social, personal de cuina per a residència.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
3: D'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've been...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Dits tropicals.
2: Sí, sobretot el que és a muntanya, però déu-n'hi-do que cap als baix també. Les mínimes, les més fresquetes, doncs, com sempre, baix a Bujons, Sant Sadurní de Sormós també ha pujat per això, estan a 11,6 graus de mínima. Si anem al Ripollès, a Camprodon, 12,9, a Rupit, 13,2 o 13,8, per exemple, també a Sora, a Malla, 14,4, que ja es comencen a enfilar, o Espinaules, en 14,6. A Vic, la mínima ha estat de 16, i a Torelló, per exemple, amb 16,6. I a les tropicals, doncs, són, tal com deia, els punts més alts, el Brull, per exemple, amb 22 graus, a Lluçà, 21,6, 21,3 a Sobremunt, a Santa Llúcia, o cap a dalt a Tavertet, també amb 20 graus, o al Montsant Agustí, també amb 20,7 graus. Temperatures altes, i sembla que tenim encara ben bé quants dies, doncs, màximes que poden passar els 35 graus. Ahir ens van quedar en 37 graus, per exemple, a Vic, i el cas avui ens quedarem baix en un parell de graus, entre 35-36 graus tindrem avui, no notarem massa els canvis. Domini del sol, ja s'han llevat amb el cel pràcticament net, hi ha algun núvol alt i prim, i amb visibilitat, doncs, que es veu el Pirineu una mica difuminat, però es veu. I els pròxims dies, tal com deia, doncs, ben bé fins dissabte, diumenge, quedaran encara els, amb aquests 35 graus.
1: Vol dir que no hi ha canvis ni possibilitat de ruixat?
2: Sí, hi ha canvis, o sigui, acabarem el mes, dilluns, dimarts, acabarem el mes amb ruixats de tarda, alguna tempesta, i ho començarem també segurament amb algun ruixat i alguna tempesta. Fins diumenge, dilluns, les màximes estan a 34-35 graus, dimarts fins i tot poden pujar una mica, però a partir d'aquí sembla que es normalitzen una mica les temperatures. La tendència és a baixar cap al dia 1, segurament, queden molts dies encara, ja anirem parlant, però el dia segurament que estaran més normalitzades les temperatures.
1: De moment ens quedem sense canvis, calor i calor.
2: De moment calor fins diumenge a la tarda. A partir de diumenge a la tarda cap al Ripollès, Pirineu, aquestes zones de per aquí, una mica d'entrada d'aire fred ja pot ser que tinguin les primeres tempestes.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: Fins demà, bon dia.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: La universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.

ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre, tampoc que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: L'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Socorrista, tècnic esportiu de natació i aquagym, professional de l'educació social, personal de cuina per a residència.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

equilibristes, trapezistes.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació,
0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

OK. La universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic. Vamos.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
2: Ens trobem avui amb la Fundació Daniel Xà i Núria Toneu, una entitat que des de l'any 1993 dedica els seus esforços a l'educació, la sanitat i el desenvolupament econòmic de les comunitats rurals més desfavorides de l'Índia. Tenen la seva seu social a Catalunya, des d'on busquen l'ajut necessari per coordinar i fer realitat tots els projectes. En parlem amb la seva presidenta, Núria Toneu, des de Ràdio Vic. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
3: La Fundació va néixer l'any 1993. Era un viatge que jo vaig fer a l'Índia. Vaig estar treballant durant un temps als hospitals de Mare Teresa, fins que després ja vam començar a treballar pel nostre compte. Vam començar a fer projectes de cooperació, per exemple, l'escola Sirena, projectes de construcció d'aigua potable, projectes per les dones, ajut a la nena, ajut al camperol, amb fertilitzants, amb eines, tot de projectes que, bueno, que tenen un impacte immediat i, bueno, canvia la vida de les persones. Sí que les persones que formen part de la Fundació, el 99% són persones d'allà, que són les que coneixen, doncs, la manera de fer, de viure, la creença, i això és molt important perquè un projecte, doncs, tiri endavant.
2: En parlarem d'aquests projectes en concret, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
3: Perquè rere aquest viatge que he comentat abans, doncs vam veure aquesta situació. També em vaig casar amb una persona d'allà de la Índia i tots dos, doncs, vàrem començar a fer aquesta tasca. I bueno, és la nostra vida és això. I estem involucrats al 100%. Tenim gent allà que forma part de la Fundació i, bueno, és part de la nostra vida ja.
2: Ara sí, doncs, quines són les activitats o projectes que tenen en marxa actualment?
3: Nosaltres el que tenim són projectes d'educació, de sanitat, socioeconòmics per dones que estan soles, que són viudes o que tenen a casa uns problemes amb la família política. I el que fem és, ara mateix, el que faríem és un taller-escola de màquines de cosir perquè elles aprenguin a cosir i, sobretot, patronatge. I després, gràcies a això, doncs tindríem l'opció de cosir per botigues que tenim en ciutats que són a la vora. És una manera de sortir de la pobresa que tenen. Són dones que no tenen oportunitat de res. I dones sense cap tipus de poder tirar endavant, perquè estan molt pressionades per el que és la cultura en si, de la dona sempre és l'última en tot. Sí que és cert que gràcies a l'escola que tenim, que venen nenes a estudiar, cada cop les veuen d'una manera diferent. No és el mateix les ciutats de la Índia que l'àrea que pobles, que són a les afores de la ciutat. La ciutat de la Índia ara està molt desenvolupada, les dones van a la universitat, van al col·le, tenen una vida molt més com aquí, no tant com aquí, però es podria comparar. En canvi, els poblats, les dones estan molt sota la mà de la família política, no poden fer gaires coses i si les fan estan molt, molt, molt vigilades. I sobretot ja des de molt petites. Per anar a l'escola ja és una lluita, tenim que parlar molt amb els pares, amb la família. Bueno, és una mica així.
2: Al llarg d'aquesta trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
3: Moltes. Per exemple, nosaltres ara vàrem estar construint pous d'aigua potable, doncs perquè per anar a buscar aigua s'ha de recórrer uns camins per anar al llac més proper. Sí que personalment jo sí que he vist nenes que han sigut penjades del coll amb arbres després d'haver estat violades, perquè al matí doncs, van a buscar aigua al llac i els homes de la ciutat aprofiten per violar-les i les acaben doncs, penjant els arbres. Això va ser una cosa que ens va colpir moltíssim i sobretot també com que no hi ha lavabos, doncs també fan les seves necessitats fora del que és l'àrea de casa, si no se'n van al bosc, i tot això doncs, fa que, bueno, que hi hagi aquest tipus de crims a aquesta àrea, violacions o que acabin penjades als arbres o bestieses d'aquestes, i moltes, moltes més.
2: Considera que hi ha prou consciència social sobre aquest tipus de causes a la comarca?
3: No, no, no hi ha idea del que passa al món. No, ningú té idea. Les persones que venen aquí de fora, doncs naturalment sí, però també venen de la ciutat. Vull dir que ben bé, i les persones d'aquí, que són autòctones d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, no. Si no viatges a l'exterior, en àrees pobres, on es veu ben bé com estan les coses, no es té ni idea del que passa a l'altra banda del món, i tampoc crec que importi gaire, perquè ja suposo que bueno, tothom ja té els seus problemes, la seva feina, i no es pensa en el que passa a l'altra banda del món. I és que no es té ni info, ni idea, ni a vegades doncs, no, tampoc estàs ficat en aquest món de la cooperació, de l'ajut, o com se li vulgui dir. Això fa falta tanta informació, no?, a la gent del que està passant, i potser algú doncs, té aquestes ganes d'ajudar i de fer aquest canvi, però no es té idea, no.
2: Si ho posem a la balança, què és el més difícil de fer de voluntari en un projecte com aquest?
3: Difícil? Bueno, no és difícil. És que després el resultat que tenim rere fer un projecte, el resultat et crea... Doncs has fet alguna cosa bé, algú que ha ajudat aquestes persones. Però no és que jo vagi a ajudar, sinó és una cooperació amb les persones que hi ha allà. Jo no sóc com una persona que doncs va, anem a ajudar i ho canviem tot. No, no, és una cooperació entre tots. Entre tots fem el projecte, entre la gent d'allà, què necessitem, com ho podem fer, amb qui hem de parlar, amb la gent gran del poble que tenen doncs, aquest pes social, perquè si no, no allà no s'arrenca res. I bueno, canviar la situació de les persones és un premi enorme, bueno, és el gran premi, no?, de veure que hem pogut canviar alguna cosa. Clar, tenir que anar a buscar aigua a la quinta punyeta, a tenir aigua davant de casa teva, doncs això és un canvi bestial. Hem passat de no tenir aigua a tenir aigua davant de casa i poder tenir, doncs, una cabreta, un parell de gallines, perquè abans era impossible compartir aigua, perquè era solament per la família i ja està. I ara passen a poder tenir doncs, algun animal domèstic i dels excedents doncs, poden o vendre'ls o consumir-los. I clar, doncs, això comporta la roba neta, anar més net i potser tenir més oportunitat de treballar a fora, perquè no és el mateix anar brut que anar net i aventurar-te a agafar el tren i a buscar feina a fora d'aquesta àrea. Vull dir, l'aigua o tots els projectes tenen una conseqüència, sempre sol ser positiva. I sobretot, sempre és el que jo comento, no? El ser persones d'allà, que el 99% solament sóc jo, que sóc de fora, això té un impacte bestial, perquè ells saben com s'han de fer les coses. Els seus temps, doncs ara toca això, ara toca allò altre, les coses s'han de fer d'una manera, s'han de dir, d'explicar d'una altra manera, arribar a un acord de com es podria fer. Tot això és superimportant per poder que els projectes doncs, vagin bé, funcionin i siguin eficaços.
2: Un altre vessant important és la del finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen el suport econòmic per continuar endavant?
3: Això és el més difícil que tenim les ONGs i la lluita constant de trobar finançament. Doncs bé, bueno, nosaltres ho fem a través de... Són donacions particulars a persones que creuen en la nostra obra social i després doncs, presentem projectes a diferents llocs, com ajuntaments, el Consell Comarcal d'Osona, empreses també, empreses privades, tot això. És molt difícil trobar finançament, molt, molt difícil. Però bé, bueno, amb el que trobem, doncs, anem fent, a poc, anem fent.
2: Per acabar, si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
3: Ara, aquest 2026-2027, fem aquest taller de màquines de cosir. És un taller escola on les dones doncs, vindran durant 6 mesos a aprendre a cosir i també aprendre patronatge. I després, quan ja sàpiguen cosir, tenen l'oportunitat de poder cosir per botigues de poblacions que estan a la vora, pobles ja més grans que necessitin aquest servei. La Fundació ajudarà a trobar aquestes botigues o aquestes empreses que necessitin aquest servei de cosir doncs, roba d'allà, com saris, panjabis, que és roba que ells porten, que hi ha molta demanda. Però la demanda està a les poblacions grans. Aquest servei l'oferiria la Fundació, aquest contacte entre les dones i les empreses o botiguetes.
2: Esperem que tot vagi molt bé. Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: De tots colors.
4: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Manel, com estem? Patint calor?
5: Bon dia, una mica de calor i a part de tot això, felicitar-te pel teu sant, que va ser ahir.
4: I tant, Sant Joan.
5: Tu ho celebres a la grande, Faig festa i tot,
4: I tant.
5: Sí. Però bueno, anem per això, sí, passem per aquests dies de calor, que Déu-hi-do aquests dies, Déu-hi-do, Però bueno, parlem d'això i amb els àpats. Anem per una pel·lícula que es diu Melinda i Melinda. És d'en Woody Allen, aquesta pel·lícula. És del 2004 i es tracta d'això. Un grup de certificats intel·lectuals neofascistes sopa en un restaurant de postí. Acabava ballada on la degustació d'un bon àpat és compatible amb la conversa transcendent. No és una gran pel·lícula, però bé, ja deixo-ho estar aquí, parlant de la gastronomia. Parlant de la gastronomia, solament. Però bé, anem per parlar per la calor. La calor que fa aquests dies que fa molta calor. Just. I ara et tinc a posar per cuinar, i ara et tinc a posar a fer foc amb l'escalfor que fa foc. Bé, doncs sí, hi ha coses que es poden fer sense tant foc, com les amanides. Les amanides fredes es poden fer tranquil·lament al matí, tranquil·lament, allò amb la frescor que fa, com ara vols les finestres que entren d'aquest de frescor, dius, prepara una bona manida, la deixo a la nevera, que si m'hi freda per allà, vols la una o les dues, que puguem menjar una manida ben freda. I, bueno, solament tens que coure certes coses, però certes coses també es poden coure sense foc. Ara t'explicaré una cosa. Uh-huh. Per exemple, la marea russa. Què és la marea russa? És, senzillament, patates, pastanagues, pèsols i una salsa que és la maionesa. A partir d'aquí ja tenim una salsa russa que podem posar-hi tonyina, olives, ceba, ou dur, tàperes, cogombres... Bé, podem posar-hi la hòstia. Però podem fer-la diferent? Sí. Podem fer-la sense foc? Sí. Sense foc, la patata es té de coure, la pastanaga també i el pèsol també. Uh-huh. Però bé, bueno, es poden coure al microones. El microones ja escalfor, però no tant escalfor com el gas o com una vitrocerà·mica. Com es pot fer? Senzillament, agafem les patates, les tirem a d'ous, un cop tallada de d'ous amb un bol, amb 2 dits d'aigua i microfilm. Entre el microones, 4 o 5 minuts, i si les patates estan tirades petites, ja estan fetes, ja estan fetes. La pastanaga, igual, la tallem a dalt petits, i en 2 o 3 minuts, o 4, màxim, també amb un bol, amb una mica d'aigua, i tapat amb microfilm, i també igual, el mateix. I els pèsols també, eren els pas d'escanitarà. O sigui, de com van, si vols posar-los a congelats, millor que no. Millor que no els posis congelats, perquè tardaran més si els posis congelats. Mm-hmm. Però si no els posis congelats, una mica d'aigua també, el mateix, eh? El mateix. Exactament, 2 o 3 minuts, depèn del pèsol, si és gros o petit, al microones. I a partir d'aquí ja el tenim. Senzillament, la vinyesa que la pots comprar feta, te'l recomano que la compris feta, que no la facis tu, perquè tal com estan les cases que vols, la salmonella corre que és un gust. Millor que te'l compris feta. A partir d'aquí, tonyinya, o ceba, julivert, ou dur... Podem canviar la manera russa, diferent? Sí, sí, per què no? Per què no la podem fer diferent? Per exemple, avui al dia al mercat hi ha aquelles patates petites, senzillament aquelles patates ben netes, amb pell, tallades per la meitat, solament tallades per la meitat, o senceres, com tu vulguis. Cap a dintre el microones, amb una mica d'aigua, aquestes patates, com que són més gruixudetes, tardaran uns 8 minuts, més o menys. Doncs a partir d'aquí, la pastanaga la podem tallar, en vez de fer daus petits, a rodalles. I aquí hi ha espèsols, els espèsols ja no es poden pastellar, ja venen formats. O sigui, sincerament, aquí podem fer una amanida de mitja patata, o sigui, patates tallades amb pell, o sigui, no en cinques palmades, amb pell, i la pastanaga en rodalles. O sigui, jo peso el rodó. I aquí et feu el que vulgueu, Una altra amanida russa que podem arribar a fer. Aquesta és una amanida de gnocchis. Saps què són gnocchis? Són aquella pasta feta de patata. Doncs aquella pasta feta de patata, també el mateix, al microones, una mica d'aigua, una mica d'oli, el tapem, així d'aquesta forma, i el deixem coure més o menys uns 4 o 5 minuts. Això ho heu d'anar fent, veure com estan, perquè, clar, cada casa té el seu, Però normalment en 4 o 5 minuts ja els tenim cuits. I a partir d'aquí, pastanaga, pèsol, el que tu vulguis, i tens una amanida de gnocchis perfecta. Aquí, aquesta amanida de gnocchis la podem canviar. I en vez de fer amb maionesa, li podem fer una salsa de pesto. La salsa de pesto és fàcil de fer. Necessitem alfàbrega, julivert, podem fer pinyons o nous, o pistatxos. Això al vostre gust. A partir d'aquí, una mica de parmesà, 20 grams de parmesà, una mica d'oli, un all, i sal i pebre. Senzillament, i a partir d'aquí, trinxem, ben trinxat. Aquí, en vez dels nous, hi podem afegir, si voleu, tomàquets, i aquí tenim una salsa de pesto vermella. I a partir d'aquí, tenim una bona manera de gnocchis, o de patates, diferente. I anem per fer una amanida de bacallà, la clàssica esqueixada podem fer, O també una amanida de taronja i bacallà, que ara les taronges, perquè ja no és pas temps, però sempre, encara n'hi ha al mercat. O que necessitem dues taronges, un ou dur, bacallà de salat, olives negres, ceba tendra, sal, oli i pebre. Senzillament això. I a partir d'aquí el que fem és pelar les taronges, pelar-les a l'oviu, que diem nosaltres, que vol dir l'oviu. Agafem la taronja i tallem la pell i la blanca. Això vol dir que la part blanca no es té decidir, perquè si la part blanca hi és amarganta. Amarganteix una miqueta. A partir d'aquí, solament el que farem és treure tot això, quedem les mans plenes de taronja, però és la millor manera de treure. Els cunyers el que fem directament és quan diem tallar a l'oviu, vol dir tallar la pell i la part blanca ja a l'acte. O sigui, tallant ja la part blanca, o sigui, la pell. Això es diu tallar a l'oviu. A partir d'aquí, senzillament, els taronges tallats a trossos, el dur també tallats a trossos, el bacallà esqueixat, les olives, la ceba també tallats a juliana, si podeu, sal, oli i pebre. Senzillament, tenim aquí una amanida boníssima. Recomano, aquesta amanida és boníssima. Aquí hi afegiu 4 fulles d'alfàbrega i cantaran els àngels. Una amanida alemana, és fàcil. També el mateix, patata bullida. També la podem fer al microones, però aquí ho faríem més grossa, que volem fer el microones més grossa, més temps, durem més temps. O sigui, en vez de 8 minuts més Venus, durem-hi 12 minuts, oi? Penseu una cosa, que el microones funciona per pes. Com més patates posem, més pes hi haurà, doncs més temps necessitem, aviseu, en tot, no són més les patates. Si posem molt pèsol, ve a passar el mateix. Però jugueu-hi, jugueu-hi. Aquí tenim una màquina que no només serveix per escalfar la llet, serveix per fer moltes coses. Bé, aquesta manera de patates, patata bullida, una mica de ceba picada, o juliana, una cullerada de mostassa de Dijon, aquesta la verda, dues cullerades de vinagre blanc, també per ser de poma, una mica d'oli d'oliva, una mica d'aigua, una mica de llavors, de sèsam, sal, pebre i julivert. Aquí, d'aquesta manera, si voleu, també podeu afegir una mica de maionesa. I aquí, aquesta manera, un cop fet aquesta patata d'això, i podeu afegir una mica de Frankfurt, tallat a llesques molt fines, i serà una manera alemana boníssima, boníssima, boníssima. I teniu aquí una bona manera que es donarà molt. I una manera de patates amb bacallà, aquí una manera clàssica de venir de patates amb bacallà. Aquí el que posem en maionesa, posem un bon oli d'oliva i senzillament. El que necessitem, patata bullida, bacallà esqueixat, pebrot vermell, pebrot verd, ceba tendre, ou dur, olives negres, vinagre, oli d'oliva i mostassa de Dijon. I a partir d'aquí això, tot això ho barregeu i ho fiqueu a la nevera. També afegeu una mica d'alfàbrega, alfàbrega o menta també, menta queda molt bé, i aquí teniu una amanida super fresca d'això. I aquí és que per passar la cuina saps que hem inventat a més dins del món de la cuina perquè no que tinguis fer coses al foc. I aquí podem fer amanides de tota cosa. Tenim anxoles, tenim tonyines fredes, musclos mascabeig, aquests de llauna, sardines de llauna, i podem fer mil i una cosa freda, freda, freda. Com ho veus tu, això de tan fred,
4: sí,
5: tan frescor?
4: Home, és el que convé aquests dies, És
5: que convé aquests dies.
4: Només et ve de gust coses així, sí, i tant.
5: Sí, perquè és que jo recomano aquests dies de Sant Joan que hem fet, això seria ideal per fer una bona, per veure Sant Joan, escolta, en vez de fer coses calentes, fer-ho, fer, perquè, escolta, és que així es passava el calor.
4: Bueno, abans en fèiem més, fèiem revetlla de Sant Joan, de Sant Pere, i no esperava.
5: Sí, ara ja, almenys amb el tema de Sant Joan, sí. Doncs bueno, com ho veiem, això?
4: Molt bé, Manel, doncs a passar aquestes calors així, amb coses fresques.
5: Això. Perfecte,
4: Manel.
5: La setmana que ve.
4: Manel Moleda, gràcies, una setmana més.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts, 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, El retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça a Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
8: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
9: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
8: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
10: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
11: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
10: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
0: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
12: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
7: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat
3: que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es reforça la xarxa local de refugis climàtics municipals.
0: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
14: Ara que no tenim aquesta urgència,

0: reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
3: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
1: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
4: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
5: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
6: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
5: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
5: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
8: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
5: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals

0: però hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
0: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
2: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
0: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
0: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
4: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
0: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que, a través d'un codi QR, permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
5: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que, a través d'una mateixa aplicació, pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Inmemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
6: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, tret del nom i el cognom del difunt.
7: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdics QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos.
5: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
0: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
0: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
1: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
0: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
1: Arriba a la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, L'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
9: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix, l'ha impactat.
8: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
10: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
11: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
10: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
12: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
13: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
12: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de 2 temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències de la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
14: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
12: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
15: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
16: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
12: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
1: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Gràcies per...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. UBIC.cat/cadem.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco una

0: Oui,
1: Ciao.
0: Amana.
2: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
3: tot el que hem viscut.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
1: Ràdio UBIC. Apassiona't amb Ràdio UBIC.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Ara Vic Ocupació. Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

encara fumejava pel canó. La gent cridava, plorava i corria. Volia moure els peus i no podia. Què és el que estava passant? Qui collons era aquest?

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Les matemàtiques han encès totes les alarmes a la selectivitat catalana perquè aquest any la nota mitjana de la branca científica ha caigut fins al 4,18, gairebé 2 punts menys que l'any anterior, quan va ser de 6,12. És la qualificació més baixa registrada en aquesta matèria en una dècada. Tot i això, el percentatge global d'aprovats a les PAU s'ha mantingut molt alt, per sobre del 95%, fet que indica que el problema específic de l'examen de matemàtiques i no dels resultats generals. La comunitat educativa apunta diverses causes. Per exemple, d'una banda, molts professors consideren que la prova no era necessàriament difícil, però sí excessivament llarga. Segons docents consultats, nombrosos estudiants no van tenir temps material per completar l'examen i alguns van sortir-ne amb una sensació clara d'impotència. Però el debat va molt més enllà de la sola prova, perquè experts i professors recorden que Catalunya arrossega des de fa anys dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques, una tendència que ja havien evidenciat els informes internacionals. I també assenyalen que els nous currículums han reduït hores lectives de matemàtiques mentre incorporaven nous continguts i una combinació que podria haver dificultat aquesta preparació de l'alumnat. La pregunta, doncs, és si estem davant d'un examen mal dimensionat o d'un problema més profund del sistema educatiu. Probablement hi ha una part de veritat en totes dues explicacions, però el que sembla evident és que una davallada tan pronunciada obliga a revisar tant el disseny de les proves com també els recursos dedicats a l'ensenyament específic de matemàtiques, perquè darrere de cada estadística també hi ha milers d'estudiants que juguen al seu futur acadèmic. És dijous 25 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb el meteoròleg i coordinador de l'Observatori de Vic, Manel Dot, sobre aquesta onada de calor que s'ha viscut a la comarca d'Osona, i també parlarem sobre les prediccions per aquest estiu. I després, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu entrevista Marc Codony, ballarí, coreògraf i professor de dansa i també director de la companyia Danses Urbanes del Moianès, Nomads Dance Fam. Amb les 10 tocades serà el tot endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, i avui a la Foglent l'Enric Rubió parlarà sobre la pagesia ecològica. A 10:45 parlarem i comentarem les piolades més destacades del dia, i després acabarem el programa, com sempre, parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que fem posant-nos al dia. Al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze, Safaja. Les proximitats de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant gairebé 7 hores. Laia de Déu, una codinenca.
2: 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de 4 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat, tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
3: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a 1:45 del migdia aproximadament, s'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada, doncs, cap a la carena, que ens ha obligat, doncs, fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
2: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
4: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció, i el fet de que hi hagués, bueno, el confinament, això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
2: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping Lilla. I segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
4: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit, petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
2: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat. Tot i això, els bombers van haver de fer una última intervenció, aquest cop a Sant Feliu, al principi del carrer Castanyers, on hi va haver un petit incendi, ja que va començar a cremar uns xiprers. Encara es desconeixen les causes, però va quedar controlat a mitjanit.
0: L'esperada variant de Sant Miquel de Balenyà ja està en marxa. La consellera Sílvia Paneque va visitar l'inici d'unes obres llargament reivindicades que permetran desviar el trànsit del nucli urbà. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va visitar aquest dilluns els treballs que el departament ha iniciat per a construir la nova variant que permetrà alliberar de trànsit al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. L'obra compta amb una inversió de 2,3 milions d'euros i té un termini d'execució de 10 mesos, de manera que la nova carretera ha de ser una realitat l'estiu de l'any que ve. Així ho explica la consellera.
5: És una obsessió que tenim des del govern de la Generalitat, la millora de la mobilitat en general i del transport públic, per fer-la més segura, com us deia, més ordenada, per permetre aquesta millor urbanitat, no?, en els nuclis dels municipis i també per descarbonitzar.
1: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 metres. Començarà a una nova rotonda que estan acabant de construir la Diputació de Barcelona just després del pont que s'ha aixecat nou sobre la línia del tren d'R3 i arribarà fins a l'actual carretera de Ceba un cop passat al nucli de Sant Miquel de Balenyà. També es farà un accés a la via pel carrer Torrellebreta, amb una inversió de 350.000 euros. L'alcalde de Ceba, Pol Barnils, i la presidenta de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, Inés Puigneró, en fan èmfasi.
6: La variant de Sant Miquel de Balenyà és molt més que una nova carretera. Com hem dit, és una actuació que permetrà reduir el trànsit del pas del nucli urbà, millorar la seguretat viària, facilitar la mobilitat i, sobretot, guanyar qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble de Sant Miquel.
7: Això ens permetrà tenir un poble molt amable, molt tranquil de caminar, sense sorolls, sense trànsit. Per tant, jo crec que és una cosa molt positiva, que hem d'estar supercontents i superorgullosos perquè al final la tenim aquí.
1: El projecte també preveu l'enjardiniment del voltant de l'escola i la renaturalització de l'entorn de la muntanyeta al llarg del camp de futbol com a mesura ambiental compensatòria. Així mateix, inclou millores a la travessera actual pel que fa a la senyalització, els passos de vianant i el ferm. Es va posar en valor el temps que es porta treballant en l'actuació i a la resta de municipis que afectarà.
5: Que després de 40 anys d'actes municipals, avui puguem estar tots aquí dient, ara sí que sí, aquesta variant serà una realitat, la veritat que us he de dir que em plou especialment fer-ho en aquestes comarques.
6: Amb convicció, aquest resultat representarà un després per Sant Miquel de Balenyà, pel conjunt del municipi de Ceba i també per les poblacions veïnes, Tona, Tardell, Viladrau, El Brull, i sobretot també per tots els visitants que accedeixen a Ceba i que se'n van cap al Parc Natural del Montseny.
1: La setmana que ve acabaran els treballs de la primera fase i ja es podrà utilitzar el tros nou de la via per anar cap a Taradell.
0: La setmana passada, una veïna del municipi trobava el cos sense vida d'un animal abandonat dins d'un sac a la cantonada de l'Aviació Catalana de Cardedeu. I després d'un gran ressò per xarxes socials, s'ha pogut aclarir a quin animal pertanyia i fer la pertinent denúncia. Enric Rubia, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que des de l'entitat de voluntaris Batec feien un missatge per les xarxes socials per poder esclarir els fets. Un cop retirat i examinat el cos, es va determinar que es tractava del cos d'un cabrí de poques setmanes d'edat. Escoltem a Sandra Grífols, voluntària de Batec Cardedeu.
9: Avui de Batec, tan important és per nosaltres un gos com un cabrit, i també hi ha una il·legalitat a nivell de benestar animal, però també a nivell de salut pública, perquè és un perill el cadàver d'un animal. Aquí a plena natura ve un altre animal, menja restes, un gat, un gos, i aquí es podria, no sabem ben bé per què va morir, podria ser un virus, podria ser mort violenta, us desconeixem de moment perquè hi ha la investigació, però clar, és intolerable que passi això.
8: La tasca principal de Batec és la sensibilització i la conscienciació ciutadana sobre la tinença responsable d'animals. Per això alerten que amb l'arribada de l'estiu augmenten els casos de l'abandonament.
9: Qualsevol animal que tingui, però encara que sigui un ocell, doncs s'ha de fer càrrec, i si ell no pot perquè se'n va uns dies, doncs, bueno, doncs preguntar a algun familiar, algun amic, alguna residència que n'hi ha per deixar els animalons, no?, abans que abandonar-lo, vull dir, perquè encara que hi ha gent que pensa que no, ells també tenen sentiments i ho passen malament.
8: Coincidint amb la passada revetlla de Sant Joan i els dies residuals que ara vindran de tirar de petards, des de Batec demanen extremar les precaucions amb aquests i respectar les necessitats dels animals.
0: I el Partit Popular ha presentat una 25a d'esmenes als pressupostos de la Generalitat referents a la comarca d'Osona, Andreu.
1: Són propostes, segons el grup, orientades a millorar la vida dels veïns i veïnes de la comarca, com la millora de l'escola de Sínia, el desdoblament de la C-37, la variant de Roda de Ter i la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Manlleu, enfocades en infraestructures, habitatge i seguretat, com la construcció del Palau de Justícia de Vic. Ho van explicar dilluns el diputat Pau Ferran i el portaveu Juan Fernández, acompanyats dels representants del partit a Manlleu, Javier Alcalde. Aquest va confirmar la candidatura a Manlleu, una de les 8 que presentaran per a les properes eleccions a Osona. També n'han confirmat a Vic, Torelló, Tona i Taradell.
0: I acaba les obres d'asfaltatge de la rotonda del Castelldral de Ripoll. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: L'asfalt de la ronda de Castelldral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
11: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelldral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'un 1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació, doncs, de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions, i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
10: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només 2 setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.
0: Aquest passat dissabte el col·lectiu va aconseguir reunir totes les generacions que han passat per l'entitat en els seus 20 anys d'història. Va ser una festa de germanor a Can Buixó, que més tard es va obrir a tot el públic, Laia.
2: En total, unes 60 persones van participar d'un dinar on van coincidir membres de les 6 etapes que ha tingut el col·lectiu d'aquí Sant Feliu de Codines des de la seva fundació. Precisament, un dels moments més emotius va ser el retrobament. L'actual presidenta del col·lectiu, l'Anna de Riquer, destaca el valor d'aquest moment.
12: Jo penso que va estar molt bé, també al final, perquè al venir com a mínim algun representant de cada generació, vam poder fer, bueno, vam bufar les espelmes, doncs, tots els presidents de cada generació, que també va ser guai, cadascú va fer, doncs, un discurs. Va parlar la Gemma, va parlar la Caral Sanz, la Marta Vilardell, que va ser la presidenta del Pebre Encesa, que és la generació anterior a la nostra. Uh-huh. Vaig parlar jo com a presidenta del col·lectiu Full Flama d'aquesta generació. Va parlar el Bogunyà, el Miquel Bogunyà.
2: Després de bufar les espelmes, la celebració es va obrir a tot el poble, una festa que va tenir un tancament curiós. Es van quedar sense llum abans d'hora. Tot i les anècdotes, el 20è aniversari ha servit també per reivindicar la feina que fan els joves de l'associació.
12: Penso que també s'ha de valorar una mica la feina que fem i la feina que ha fet absolutament tothom des dels inicis del col·lectiu, perquè al final organitzes tu la festa, la muntes tu, la desmuntes tu, que està molt bé venir a consumir, però hi ha molta feina darrere i penso que a vegades queda una mica també invisibilitzada.
2: Una feina que dues dècades, que 20 anys després, continua sent el motor de la festa i de la cohesió juvenil a Sant Feliu.
0: I dissabte el mestre xocolater Quim Capdevila va ser homenatjat amb un tas de la mà d'altres professionals del sector i enmig de la seva col·lecció d'art, una mostra que la família ha cedit perquè sigui exposada al Centre Cívic Joan Triadú de Vic. Andreu.
1: El mestre xocolater i activista polític i cultural Quim Capdevila va ser homenatjat dissabte el dia que hauria fet 90 anys. Va ser amb xocolata i ara al Centre Cívic Joan Triadú, espai que exhibeix la seva col·lecció de pintura i escultura. Tot plegat de la mà de 2 mestres artesans que el van conèixer i han continuat la seva passió pel cacau. Són Ramon Morató i Raül Segarra. Aquest segon va recordar Capdevila reproduint unes xocolates amb cacaus de Sant Tomé i Tanzània, simulant un repàs per la vida del mestre xocolater.
13: Part de que nosaltres estiguem visitant una plantació la Tenquim, que anys i anys enrere sempre parlava de Cuba i de les plantacions de Cuba I llavors jo crec que es va impregnar de la seva manera de fer, de la seva filosofia. I és com un veí, és com una mena de, digue-li com a fil conductor, no? El cacau, i acabem fent una bona xocolata.
1: I en el cas de Morató va oferir un tast de tres bombons diferents que van servir per explicar històries i anècdotes viscudes amb Capdevila.
14: El primer bombó és un bombó que el Quim no el va provar. És un bombó que jo he fet molt recentment, que és un bombó amb oli d'oliva, cítrics i tota una barreja amb pot de taronger, una cosa molt mediterrània. El segon és el Quim més llaminer. I aquest és un bombó de pecana, fruit sec, amb caramel i sal. I el tercer és un bombó que és més tròpic. El Quim va tenir una relació molt directa amb el Carib, amb Cuba, amb els països latinoamericans, i ha volgut també fer un bombó que lligués una miqueta això, no? amb guaiava, amb fruita de la passió, amb bitter angostura i una xocolata Santo Domingo.
1: Paral·lelament, sota les voltes del Centre Cívic, aquests dies s'exposa la col·lecció d'art que la família de Quim Capdevila ha cedit en el marc dels actes de la Universitat d'Estiu. És una mostra extensa d'obres d'artistes i de renom i d'altres pròpies. Sentim a la seva directora, Montse Simón.
15: Ens va sorprendre la varietat, la qualitat i la diversitat d'obra, perquè té molts artistes bons, destacats, té obra seva, tenia escultura d'aquesta exposició, que es pot veure també que hi ha obra que havia fet ell mateix.
1: Així, el record i el llegat de Quim Capdevila es mantenen una mica més vius.
0: I Cardedeu ha donat el tret de sortida de les activitats programades amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, amb la taula rodona de maternatges dissidents. Enric.
8: Així és, Ona. De fet, l'acte que s'ha celebrat al Teatre Auditori de Cardedeu ha comptat amb la participació de Gràcia Camps, impulsora de l'exposició Embarassos, Maternatges i Masculinitats, Eva Vela, llevadora i activista, i representants del col·lectiu La Vorera i de LGTBI Baix Montseny. Escoltem a Gràcia Camps.
16: Hi ha visibilitat perquè la gent que té famílies queer fa molts esforços per visibilitzar-se, s'associen, tenen els seus espais, però després en l'àmbit escolar, que és l'àmbit en què estem ara, som una minoria molt petita i llavors realment les estructures estan fetes en una altra forma i costa encaixar en aquestes estructures. Llavors nosaltres treballem per desmuntar aquestes estructures i que totes les identitats tinguin més espai per existir, per ser.
8: La trobada ha servit per compartir experiències de criança dissident i reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes famílies per identificar-se amb els models predominants de maternitat i família. Segons les participants, la iniciativa neix precisament de la necessitat de crear espais on poder-se reconèixer i compartir vivències durant processos tan sensibles com l'embaràs, el part i el postpart.
16: Les criatures necessiten referents també, igual que nosaltres els necessitem i els hem necessitat sobretot en infància i adolescència, les criatures també necessiten entendre que la seva família no està malament o no és rara, no, és una família que existeix i que l'important de la família és que hi ha unes persones que es cuiden de tu i que t'estimen. Llavors, poder oferir tota aquesta diversitat de models familiars a les criatures els ajuda a sentir-se també més còmodes.
8: L'exposició que acompanya aquesta activitat recull diferents experiències de maternatges dissidents i posa el focus en la diversitat de cossos, identitats i formes de construir família. Les impulsores, de fet, expliquen que moltes de les persones participants van trobar suport en les xarxes socials i col·lectius, que davant la taula rodona és la primera de les activitats programades a Cardedeu al voltant del 28J. La programació continuarà durant les properes setmanes amb noves propostes de sensibilització i cultura.
0: I entrem en els esports perquè el Club Tenis Vic va celebrar la festa de final de temporada amb una jornada en què el seu plat fort va ser el torneig social de tenis autobigatana, que va participar 100 socis que van competir per ser el millor jugador del club de la seva categoria, Andreu.
1: Un centenar de socis i sòcies del Club Tenis Vic van participar en una nova edició del torneig social de l'entitat. El torneig es va dividir en diferents grups de 4 categories, agrupant 8 jugadors de 8 en 8, tant en aquells que juguen habitualment a tenis com els que fa poc que practiquen aquest esport. Dividir-los en categories fa que cada un competeixi per ser el millor de la categoria amb jugadors del seu mateix nivell. Miqui Moreno és el director tècnic del torneig.
17: El que hem volgut fer és agafar aquesta força que històricament tenia aquest tipus de tornejos i repensar-la perquè a dia d'avui ja sí que hi ha molta oferta competitiva de diferents tipus, però potser la part social i recreativa, precisament en l'esport del tennis, estava quedant una mica relegada i manca de formats doncs, que siguin una experiència, no? que el tennis es deixi també de veure com un esport elitista que només juguen aquells que tenen un domini tècnic alt i...
1: Un torneig que compta amb el suport de l'Autobigatana i que conjuntament ha desenvolupat el torneig social. Sentim el responsable de l'empresa, Gepi Serrabassa.
18: A Autobigatana estem sempre molt a favor d'anar de la mà amb l'esport, amb la cohesió, amb la comunitat, i un torneig com el que hem fet aquest any, el social, que és el soci el que l'ha de jugar, doncs ja hi ha hagut una participació brutal. Hem canviat tot el format, que han dissenyat un format espectacular, i crec que la gent ho està gaudint.
1: Des del club consideren que amb aquest tipus d'accions poden impulsar un canvi en el model recreatiu del tennis.
17: El que hem volgut fer és agafar aquesta força que històricament tenia aquest tipus de tornejos i repensar-la perquè a dia d'avui ja sí que hi ha molta oferta competitiva de diferents tipus.
1: Amb aquesta festa es posa a punt final a una temporada en què tenen a l'horitzó que en properes edicions al torneig social hi hagi més categories femenines.
0: I neix el trofeu Ripollès, que agafarà el testimoni del Cabina a Ripoll i començarà a mitjans de juliol, Isaac.
10: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
19: Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es potxoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
10: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
20: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin, puguin jugar els màxims tornejos possibles.
10: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina, i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà 3 categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir el torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
22: Benvinguts, bon dia a la informació meteorològica. Continua aquesta importantíssima onada de calor. Tenim unes temperatures bastant més altes del que tocaria. Portem ja uns 4 dies que superen els 40 graus en algunes zones de Catalunya. Per tant, no falta dir que les temperatures són molt altes i que la situació és de plena onada de calor de primera categoria. Tenim també una mica d'inestabilitat a les tardes cap a la zona del Pirineu, però molt poca cosa, a més, molt concentrada en aquella zona, però les tempestes no acaben de ser tampoc molt fortes ni molt intenses ni extenses. No es paguen cap a l'interior, cap al peritoral, de moment, això de moment, perquè s'està acumulant molta energia i en algun moment o altre les tempestes seran molt importants. Però de moment no, eh? De moment avui serà un dia també molt tranquil, bastant semblant als últims dies, no tindrem grans novetats. La temperatura mínima podria haver baixat una mica, un grau o dos, una mica de respir hem tingut aquesta nit. I durant el dia d'avui, molt de sol, cap novetat, i les temperatures poder baixaran 1 o 2 graus, baixaran una mica les temperatures màximes durant el dia d'avui, moltes al voltant dels 33, 34 graus a tot estirar. No seran com els últims dies, pròxims als 40 graus, però bueno, farà calor, eh? Farà calor durant els pròxims dies i també el dia d'avui. A la tarda, creixement d'algunes nuvolades més inofensives que els últims dies i no es preveuen precipitacions aquesta tarda. Com vol, algun xàfec aïllat a la zona del Pirineu, si és que li va caure, que no és del tot probable que caigui. I això és tot, a disfrutar del dia d'avui, a disfrutar encara d'aquesta calor intensa que estem tenint aquests dies finals del mes de juny. Moltes gràcies, adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, parlarem amb en Manel Dot per parlar sobre aquesta onada de calor que s'ha viscut, i després la Laia parlarem amb Marc Codony, ballarí i coreògraf del Moianès. 3 minuts i tornem. Fins ara.
21: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
4: Demà, una furgoneta per treballar.
3: I demà passat, un monovolum per viatjar.
4: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
3: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
4: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
3: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
23: Cocodril Club.
24: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM, 92.8.
23: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
25: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodrilo.
26: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
27: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
28: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
26: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
29: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
30: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
29: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
30: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
29: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
30: I recorda, A Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
2: El nou FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: Som dijous, per tant, començarem a repassar les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
1: Que avui La Vanguardia doncs, fa referència a hi va haver, encara que a Catalunya fos festa, ahir va haver-hi debat al Congrés, on evidentment es va parlar del cas Koldo, també dels casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista, i el que llegim és Sánchez avisa que no rendirà i Feijóo augura que serà imputat. El president relativitza l'allau dels casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistemàtica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se'n. Esquerra i el PNB critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu triï relleu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, evidentment, els dos protagonistes de la jornada d'ahir, el president espanyol, Pedro Sánchez, i Alberto Núñez Feijóo, el cap de l'oposició, durant aquest debat al Congrés. Mm.
0: I mencionar també una cosa que, tot i que els diaris ara no sortirà a les portades, però també mencionar que aquesta matinada a Venezuela, s'ha produït
1: dos terratrèmols,
0: que de moment es compten 32 morts i 700 ferits, tot i que, òbviament, les xifres pujaran. El primer terratrèmol ha estat de 7,2 i ha estat a les 6 de la tarda d'allà. I llavors, 39 segons després, encara hi ha hagut un segon de 7,5. Per tant,
1: és probable que demà les portades dels diaris
0: es parli sobre el terratrèmol i també doncs, ens actualitzaran sobre com està la situació allà. Andreu, seguim ara per la portada del diari Ara.
1: Que igual, no marxem del Congrés. Sánchez respon a la sentència Ábalos amb atacs a Feijóo, el titular. El president espanyol acusa el líder del PP de no fer res amb els casos que esquitxen el seu partit. Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president. I la imatge, doncs, es veu ahir durant aquesta sessió parlamentària a Pedro Sánchez responent a Alberto Núñez Feijóo dirigint-se cap a ell. Mm.
0: Seguim, Andreu, per al periòdico.
1: Que avui obre el diari amb Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. Nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE, entre altres retrets dels seus aliats. Feijóo li exigeix eleccions i l'acusa del nexe corruptor per la sentència d'Ábalos. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, obríem avui l'informatiu parlant sobre aquest incendi a Sant Quirze Safaja. És la imatge que ens porta en portada avui al periòdico, on es veu un equip un helicòpter dels bombers doncs, intentant evitar que anés a més aquest incendi. I bé, el que llegim és les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. I bé, en referència a l'incendi, un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze Safaja. Mm-hmm.
0: Seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui.
1: Agafem el cotxe i anem una mica més amunt de la comarca d'Osona, ja que avui el Punt Avui parla de la Garrotxa. I llegim, la Garrotxa tanca el cercle. La comarca, amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix al desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic.
0: Doncs, Andreu, obrim mirada, seguim per als diaris de la resta de l'Estat, començarem, com sempre, per la portada del País, que què hi diu avui?
1: Doncs que també, evidentment, parla del ple al Congrés dels Diputats ahir. Sánchez apura la legislatura. Com no anem a continuar? Que són unes declaracions que va fer durant les seves intervencions. Uh-huh. Feijóo torna a plantejar sense èxit una moció de censura instrumental. El president i els seus aliats parlamentaris intercanvien durs retrets. Junts proposa que dimiteixi i que el PSOE presenti un altre candidat per rellevar-lo. Uh-huh. I la imatge es veu a Pedro Sánchez intervenint ahir al Congrés. Uh-huh.
0: Seguim per al Mundo, Andreu.
1: El Mundo, que avui evidentment obre també la portada fent referència a la jornada d'ahir del Congrés. L'agenda de Zapatero retrata el seu poder com un comissionista internacional. La UDEF descobreix que va cobrar 200.000 euros amb un contracte simulat per gestions amb el president de Bolívia. L'expresident feia viatges exprés a la República Dominicana i preguntava a Gerto per als diners de forma constant. Va assumir la negociació amb Puigdemont i a Suïssa i reportava a Cerdán i Bolaños i en reunions a la Moncloa. I la imatge, doncs, és Pedro Sánchez, el protagonista de la jornada d'ahir, doncs, on es veu Pedro Sánchez durant la seva intervenció, una imatge molt, molt explicativa, on se'l veu, i amb el dit alçat, doncs, durant, segurament fent referència que el PP no li ha de donar lliçons en casos de corrupció al PSOE, que és la línia i el discurs que ha mantingut des que han esquitxat tants casos al Partit Socialista.
0: Doncs, Andreu, seguim per la portada de La Razón, perquè és una imatge prou significativa,
1: sí,
0: amb molt simbolisme.
1: Dóna la sensació que Pedro Sánchez estigui demanant perdó, cosa que no va passar, i l'altre és Alberto Núñez Feijóo,
0: que l'està exigint.
1: Exigint una imatge com d'atac, fent referència al que ha passat aquestes últimes setmanes amb la publicació de tots aquests presumptes casos de corrupció. I el titular que llegim, fent referència als casos de

0: corrupció que hi ha hagut al PSOE, la UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero. Un informe assenyala que va cobrar 200.000 euros per mediar amb Bolívia per beneficiar una empresa peruana. L'exmandatari va recórrer a la intermediació del president Arce davant el fiscal general del país andí.
1: I acabarem el repàs de portades. Per la portada de l'ABC, òbviament, també sí, obre un tema.
0: Tenen la mateixa estructura. El titular fa referència a aquesta nova informació sobre el cas Zapatero. La UDEF revela que Zapatero va cobrar 200.000 euros per influir a Bolívia. Detecta que va utilitzar una societat pantalla per cobrar a un grup empresarial peruà les seves gestions amb el govern de la Paz. I la imatge destacada, doncs, evidentment, és Pedro Sánchez sentint... segurament a Alberto Núñez Feijóo, i una imatge que mostra com un gest de passotisme,
1: no?
0: Avorriment, sí. D'estar cansat d'haver de sentir tota l'estona el mateix. I bé, doncs aquesta és la imatge de Pedro Sánchez, que és la que destaca avui en portada l'ABC.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
0: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 100 minuts de 9:45. Com sabem, l'estiu ha començat amb una intensa onada de calor arreu. A Osona el diumenge es van superar els 38 graus i aquesta setmana s'espera fregar els 40 durant tots aquests dies. Les temperatures, per tant, són extremes i són cada cop més freqüents, especialment des de principis dels anys 2000. I avui aquí al Territori 17 tenim ja amb nosaltres en Manel Dot, meteoròleg i també coordinador de l'Observatori de Vic, per parlar sobre la calor. Un tema, doncs, òbviament, que és molt recurrent aquests dies. Bon dia, Manel.
3: Hola, bon dia.
1: Aquests dies hem estat vivint la primera onada de calor que s'ha viscut sobretot aquí a la comarca d'Osona. No sé si per aquestes dates, no sé si ho consideres un fet que és excepcional o que ara realment ja és un fet que és normal, aquests últims dies de juny, Manel.
3: Bueno, no és normal. De totes maneres, si fem una repassada de molts anys enrere, el que ens hi estem és acostumant. Per molts anys enrere, per exemple, onades de calor havíem tingut, per exemple, el 1950, Vic es va arribar a 35,9 de temperatura, però és que després fins als 65 no va tornar a pujar la temperatura tant. O sigui, hem anat de menys a més. I cada vegada, doncs, els últims anys... O sigui, tenim temperatures més altres. A partir de 2003, per exemple, ja es van enfilar cap a 38,6, el 2005 a 37,9, si ens anem al 17 en 35, i sobretot el 2019 la màxima va ser la més alta que tenim dades a la comarca d'Osona. A mi, per exemple, des del 1950, doncs, vam arribar als 41,9, en algun punt fins i tot es va superar aquesta dada. També tenim el 2022 en 38,2. O sigui, conforme hem anat passant aquests anys, s'han incrementat les temperatures, han anat pujant i cada vegada ens hi anem acostumant. Abans passar dels 40 graus era una cosa excepcional, en canvi ara pràcticament cada any ens hi arribem. Destacar aquestes dades que us he passat són del mes de juny, però és que ja portem pràcticament des del gener que les mitjanes, la mitjana climàtica de cada mes, doncs, la superem en un o dos mesos, i bueno, el cas el d'abril va ser ja extraordinari, va ser un rècord absolut. O sigui que ens hi anem adaptant, però cada vegada anem a més temperatures altes.
1: Aquests dies a Vic s'han superat els 38 graus, també a Vic hi ha diversos punts d'Osona. No sé si en algun punt s'ha arribat a fregar els 40, aquí a la comarca.
3: Sí, tenim 39. Les de Lluçanès, per exemple, la banda de Lluçanès també s'escalfa, un curs que s'ha escalfat molt. 39 graus de Lluçanès, a Oristà 39,3, aquí Vic 38,3 van tenir, i en algun punt potser s'hi van fregar doncs, els 40, però d'un moment et dic que entre 39 i 40 graus ha estat el que hem tingut. No hem fet rècord, millor que no, però segueixen mantenint doncs, aquestes temperatures altes i seguiran encara aquests dies. No tant, tenim tendència a baixar una mica, però en principi els 35-36 graus aquesta setmana encara se n'anirem tenint.
1: Clar, quins factors expliquen que o sigui, ens trobem amb aquestes temperatures a la comarca i també per aquestes dates que, com deies tu, Manel, no és una cosa normal, sinó que és un fet excepcional que, tot i això, ens anirem acostumant amb el pas del temps. Quins factors ho expliquen?
3: Bueno, les entrades d'aire càlid del sud, són bombolles d'aire càlid que venen de l'Àfrica, se'ns situen a sobre, a més, per acabar d'arreglar, hi ha la polsament en suspensió, que això fa que encara la temperatura pugi més, de fet ara s'ha netejat una mica, però encara en queda, i això fa doncs, que l'ambient sigui molt més càlid. O sigui, són situacions de sud que pugen cap a nord, que abans doncs, passaven de quan en quan, però ara són més seguides, passen molt més sovint. O sigui, ha canviat el que és l'atmosfera, està canviant del temps d'abans amb el d'ara. Jo us ho puc assegurar perquè faré els 73 anys i del temps que tenia quan tenia 8-10 anys no té res a veure amb el que tenim ara. Sempre dic que el que és, per exemple, els llevants que teníem abans, no hi són ara. Aquest any no ens podem queixar perquè ha estat un any doncs, amb pluja, per sort, ha estat un any doncs, excepcional, que hem tingut molta precipitació, molta pluja, els pantans estan tots plens, però, o sigui, el que és temperatures, o sigui, llavors n'hi ha pocs i el que és temperatures doncs, cada vegada puja més la banda del sud del sud ambient càlid del sud cap a nord, que no pas el que teníem abans.
1: I també, clar, un fet també que trobem és que no només fa calor durant tot el dia, que és normal, òbviament, també per al sol, sinó que també a la nit també hi ha cada cop més nits tropicals, que les temperatures no baixen dels 20 graus. Clar, això no sé si és una cosa que també ve donada d'aquest canvi en l'atmosfera o també de la temperatura.
3: Sí, bé, nits tropicals cada vegada n'hi ha més i fins i tot tòrrides, aquí per sort no hi arribem encara i esperem que no hi arribem. El cas de la costa sí que passen dels 30, bueno, 29, 26, 27, 28 graus poden tenir de mínimes. Aquí hi ha una excepció, o sigui, el tenir aquesta bombolla d'aire càlid en alçada o en altura, el que fa és que els punts més alts, les temperatures siguin molt més altes. Si, per exemple, les mínimes d'avui, si fem una repassada al Baix de Bojons, per exemple, la mínima era de 11,6 graus, Sant Sadurní dels Seus Morts. En canvi, si ens anem a dalt a Bellmunt, la mínima ha estat de 20,3, o a Bracons amb 19,5, en fi, tot el que és els punts més alts han sobrat els 20 graus. Les fondalades, doncs, tot i que han pujat també les temperatures, doncs es mantenen encara força fresques. Això dic sempre, ventileu al matí, perquè el que és a partir de les 9 ja no es pot ventilar de l'escola, el sol ja comença a entrar i el sol ja comença a escalfar fort. El que hem tingut més aquests dies ha sigut totes aquestes inversions tèrmiques amb temperatures, doncs, com deia, doncs, fresques o que és a les fondalades, però en canvi a muntanya, degut a aquest aire càlid que tenim en alçada, doncs es manté la temperatura molt alta en nits tropicals.
1: I clar, Manel, No és només aquí a la nostra comarca o al nostre territori, sinó que aquesta onada de calor s'ha expandit cap a Europa i hi ha hagut imatges excepcionals aquests dies, com per exemple doncs, les persones banyant-se a París, que també òbviament tot això provoca que moltes persones aquestes, en aquest cas per exemple La Vanguardia explicava 40 morts ofegats, també doncs, Espanya ha registrat més de 100 morts per aquestes altes temperatures. Vull dir, són dades que entenc que en els propers anys no seran estranyes i s'aniran repetint, no?
3: De moment ens ho demostren els últims anys que hem tingut, pràcticament doncs, des del 17, 19, 22, 25, 26, hem anat pràcticament en temperatures doncs, que hem passat dels 39 a 40 graus. O sigui que de moment sembla que es mantindrà doncs, aquestes temperatures altes. Hi ha un altre, bueno, això que deies ara d'Europa, sí, tot el que és a la banda de França, Anglaterra, doncs, tota aquesta bombolla d'aire càlid arriba fins en allà i fins i tot en allà hi ha punts que són doncs, més altes que no pas aquí amb nosaltres. També hi ha una altra cosa a destacar i és que, per exemple, el que és en la comarca d'Osona i el que és sobretot la Plana de Vic, hi ha altres planes, altres punts també d'altres comarques, és el nivell d'ozó. Degut al vent del sud, el vent de marinada, el vent del sud que ens bufa a partir del migdia, porta tots els contaminants cap a les planes, i això fa doncs, que amb les temperatures altes doncs, es reactivi i es formi ozó.

0: moment podem forçar que no passi més, perquè o sigui, hi ha molts camps també de blat que estan a punt de segar, que encara no s'han segat, i pràcticament, si us hi fixeu, quasi més és blanc de la calor. En fi, hi ha aquest risc, és clar que hi ha molt risc d'incendi i que s'ha de tenir molta precaució.
1: Ja, Manel, per anar acabant, mirem cap a aquestes properes setmanes. Ja explicaves abans, no?, que òbviament ara hem trobat aquest pic de calor, però en tot i així les temperatures entenc que almenys potser s'aniran regulant i també baixaran una miqueta. Quines previsions tenim per aquest estiu? No sé si entenc que pinta més calores que altres anys, però no sé si com ens hem de preparar per aquesta calor.
0: Bé, home, una mica de bones notícies us les donaré. Encara seguirà aquests 35-36 graus, puntualment 37, també fins diumenge. A partir de diumenge hi ha una mica d'entrada d'aire fred en alçada, en el cas del Pirineu, Prepirineu, i podem començar a tenir doncs, els primers ruixats i les primeres tempestes. Pel que fa aquest mes, acabarem aquest mes de juny, doncs, en principi amb precipitacions, i sembla que comencem el juliol també amb precipitacions. De cara al juliol, la primera setmana de juliol, doncs de moment pinta que les temperatures baixen una mica, no seran tan altes com ara, màximes arribaran als 31 o 32 graus, o 33 mà molt estirar, els primers dies de juliol. I les tardes, sobretot el que és dilluns, dimarts, dimecres, podem tenir doncs, aquests ruixats i aquestes tempestes que refrescaran una mica l'ambient. Però el que és els pròxims dies és difícil de predir, però més de moment pinta que el mes de juliol doncs serà normal el que és en precipitacions, temperatures tant el que es normalitzen una mica, i el que és de pluja, bueno, ja sabem que el juliol generalment són tempestes el que tenim, i tempestes que poden ser fortes amb aquests canvis de temperatura que hem tingut, amb aquestes temperatures que hem tingut, pot ser que tinguem doncs, tempestes fortes i acompanyades de vent. El mes d'agost també pinten, segons els models, doncs, que seria més plujós del normal. Aviam si hi ha sort i almenys això refresca i les temperatures no són tan altes.
1: Doncs, Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Territori 17 i també per explicar-nos com ens haurem de preparar per aquest estiu. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta setmana.
0: Igualment a tothom, a cuidar-se.
1: Adéu, Manel, adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. I avui a l'entrevista també parlarem de dansa, i és que el teixit artístic està més viu que mai, especialment si mirem cap a les danses urbanes. I per parlar-ne avui a la Laia l'acompanya Marc Codony. Ell és ballarí, coreògraf i professor de dansa, i com dèiem, ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui parlarem de dansa i ho farem amb el Marc Codony, que a part de ser ballarí i coreògraf, també és director i fundador de la companyia Nòmads Dance Fem del Moianès. Primer de tot, donar la benvinguda a Marc Codony. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
3: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per voler comptar amb mi.
2: Clar, primer de tot, perquè no et conegui, anem a centrar-nos una mica en el teu recorregut. Quina és la teva experiència i des de quan fa que balles?
3: Doncs mira, jo ara mateix tinc 31 anys i vaig començar, no diré tard perquè tampoc hi ha com una edat, no?, que diguis mai és tard, però sí que és veritat que per lo que és habitual no sóc el típic perfil de persona que va començar des de ben petitó. A mi
2: Vale.
3: sempre m'ha agradat l'art en general, la dansa, el teatre, cantar, però potser no havia com especificat en començar a formar-me en dansa fins als 15 anys. O sigui,
2: Wow.
3: realment va ser l'estiu dels 14 als 15 anys que jo vaig veure una actuació en el programa Jo sóc de Castellcir,
2: Vale,
3: ara
2: sí.
3: visc a Barcelona, però sóc de Castellcir, i vaig veure una actuació de dansa que estava emmarcada en el programa de la Festa Major de Castellcir d'un grup de Moià que van venir a actuar. I quan els vaig veure vaig dir, ostres, que xulo, a mi m'encanta perquè jo ballava, però ballava a casa meva, el típic que em posava música, i
2: Sí.
3: ballava igual que cantava, vull dir, m'agradava l'art en general, però no era com el típic que deia, ostres, jo de gran vull ser ballarí, la meva
2: Algú
3: passió és la
2: lúdic,
3: dansa,
2: més...
3: exacte, més com per mi, per passar-m'ho bé, o a vegades ajuntava els amics del poble i ens muntàvem una coreografia, i però mai havia compensat en vull ballar, no? Vull prendre classes. I arrel d'aquesta actuació em vaig apuntar en el grup que hi havia a Mollà en aquell moment, i a la que vaig començar a ballar i rebre classes i veure que, ostres, que m'agradava moltíssim i que em volia formar més, ja vaig començar a moure'm i començar doncs, també a anar a Barcelona, a anar a intensius, però jo primer vaig

0: començar amb les danses urbanes.
1: Vale.
0: I de partir d'aquí ja vaig com anar obrint una mica el ventall. I llavors, no et diré que he fet de tot, però, per exemple, la dansa clàssica, que és una de les danses com, no?, pues, potser més disciplinàries i d'on parteixen també moltes danses. Et diria que potser és l'únic estil que no he tocat.
1: Vale, o sigui,
0: perquè a mi em passa, i no és una crítica ni molt menys, és una opinió superpersonal i subjectiva, que a mi m'agrada molt expressar-me a través de la dansa. I quan potser una disciplina és tan tècnica i, entre cometes, no et pot sortir d'uns paràmetres perquè la cama ha d'estar aquí i et dona molta disciplina, i crec que és algo superimportant a tenir, no?, en una formació com a ballarí, però jo en aquell moment buscava més com expressar-me, saps?, a través de la dansa i del moviment. Llavors vaig començar amb les danses urbanes, que té com aquest tipus d'energia com molt més explosiva,
1: sí.
0: I vaig veure que això era, que era mi terreno, era on jo volia estar i on jo volia aprendre, i a partir d'aquí ja vaig obrir el ventall, i llavors vaig començar també amb dansa contemporània, modern jazz, vull dir, he tocat una mica de tot, menys justament el clàssic.
1: Jo sé que vas crear el Nomads Dance Fam, que és justament del Moianès, perquè, com has dit, ets de Castellcí. Com neix, creix, o sigui, com sorgeix aquest projecte?
0: Mira, la cosa va ser que jo també sempre he tingut una part com molt pedagògica. De fet, jo de petit deia que volia ser o atleta o professor. Com dos mons totalment, sí, totalment oposats. Però després em fa gràcia perquè dic, doncs mira, donant classes de dansa, entre cometes, és com si hagués ajuntat una mica aquests dos mons del tema esportiu, no?, i d'utilitzar el teu cos i de moure't, amb la part pedagògica d'ensenyar. I a mi m'ha agradat molt sempre ensenyar i m'he sentit com molt realitzat. Saps quan sents que dius, ostres, sento que és com el meu propòsit, no?
1: Sí.
0: Que em sento molt ple, m'omple molt, és molt gratificant. Vaig començar a donar classes, doncs, al Moià, a Castellcí, aquí a Sant Feliu, i mica en mica, a la Garriga, a Castellterçol. Clar, de cop dic, ostres, sento que estic donant classes en molts llocs, però a mi m'agradaria també tenir alguna cosa meu, no?, com un projecte. Llavors vaig pensar, ostres, seria molt bonic que jo, en comptes de diversificar-me tant, no?, i donar classes a tantes escoles i a tants llocs, pogués tenir alguna cosa meu on jo pugui decidir, doncs, perquè a mi a l'hora que ensenyo m'agrada molt ensenyar dansa amb valors, no? Doncs, per exemple, al final quan tens un grup d'infants, de joves, és molt bonic perquè tot el que té a veure amb l'art connecta molt amb les emocions.
1: Sí.
0: I es creen vincles molt bonics. I doncs així va ser que el 2017 vaig decidir deixar totes les escoles i ser valent i apostar per mi, perquè jo en aquell moment, doncs, no, clar, jo començava de zero, no? És
1: sí,
0: a dir,
1: clar,
0: jo tenia molts alumnes de moltes escoles, però vaig pensar, ostres, què passarà en el moment que jo digui, doncs, hola, em dic Marc i vull obrir una companyia. I, clar, va ser molt maco perquè jo simplement a les escoles els hi vaig comunicar com aquest desig que tenia i aquest somni, no?, i ho van entendre. Però jo no els hi vaig dir res als alumnes, perquè jo, superagraït de les escoles que m'han donat l'oportunitat, doncs l'últim que faria és intentar treure-li feina, no?, o alumnes a ningú. Però clar, va passar que d'aquestes escoles, d'arreu del Moianès i voltants, els alumnes que estaven més motivats, i doncs em va passar que molts alumnes d'aquestes escoles que estaven molt motivats, que ja havíem creat un vincle d'aquests anys, em van dir, ostres, Marc, ens han dit que obres una companyia, volem venir. I clar, jo, òbviament, no m'emportaré els alumnes de ningú, però tampoc li puc privar i dir-li, no pots venir, no? I vaig començar així, amb un grupet adult d'alumnes que jo ja havia conegut d'altres escoles o que em coneixien, i vam ser, un grup d'adults, crec que érem, diré que 10 o així, poc més, i vam començar aquí a Sant Feliu, perquè també passa que aquí al Moianès no hi ha escoles de dansa urbana com a tal, o molts centres que siguin escoles, i llavors no hi ha espais habilitats, com a Barcelona, que tenim moltíssimes escoles de dansa, no? I clar, jo aquí em vaig tornar boig buscant, a veure, on podem fer classes de dansa? I vam començar, doncs, que potser un dia l'Ajuntament de Castellcí ens deixava el local del poble, però clar, sense miralls ni res.
1: Clar,
0: perquè era tot
1: ballar sense miralls.
0: Ballar sense miralls, que jo sempre ho dic, és com organitzar classes de bàsquet sense la canasta.
1: Sí.
0: Però bueno, clar, en aquell moment és perquè no hi havia res més. Llavors, ens anaven cedint espais des de diferents llocs, perquè potser un cap de setmana a Castellcí el local estava lliure, però l'altre cap de setmana no. Llavors buscàvem a Castellterçol. Llavors miràvem,
1: no,
0: allà,
1: havíeu d'anar canviant
0: d'espai. Sí, perquè no hi havia un espai com a tal. I arrel d'això va venir la primera competició, I, clar, et demanen un nom. Quan tu vas a competir, sí, et demanen, doncs, com us dieu, no? I us heu de registrar. I així, pensant, dic, no sé com va ser que vam fer un dia en broma, no? Parlant, quan ja estàvem, que ja havíem preparat tot el ball, i estàvem motivats a dir, va, anem a competir, a veure què, després de tota la temporada. Dic, és que no, hi semblem nòmades, perquè estem ara aquí, ara aquest poble, ara l'altre, ara no sé què. I així dic, i per si, per què no ens diem nòmads? Que potser en anglès sona una mica com més professional, sona millor. I va ser això, va dir, ah, doncs nòmads, sí, ens agrada nòmads. I a part la filosofia d'una persona nòmada, no? Que tota l'estona s'està movent, creixent, adaptant-se a l'entorn. Vaig dir, ostres, doncs sí, m'agrada també el que simbolitza, no? Que la dansa és això, és moure't, formar-te, seguir, no estancar-te en un únic lloc. I així va néixer el primer grupet, que justament va ser el 2017, l'any que ve ja farà 10 anys. I res, va ser molt bonic per això, perquè va néixer amb un únic grup adult i a dia d'avui són més de 100 ballarins a la companyia.
1: Més de 100? Sí. Clar, jo ara m'he quedat amb molt... O sigui, he tingut com molta informació.
0: He donat molta informació de cop, no?
1: De cop, però m'he quedat... Jo sempre tinc... Jo conec gent que balla i que fa competicions i em pregunto com és el món de les competicions. Perquè al final tinc informacions de tot tipus. Vull dir, de gent que es matxaca cada dia i vull dir... Jo sé que hi ha gent que cada dia, abans de la competició, ballen tots els dies i queden cada dia perquè fins que no surti perfecte no es pot portar a la competició. Com és tot aquest món? Tothom pot anar a una competició?
0: Jo tinc com podríem dir, sentimientos encontrados amb el tema de les competicions, perquè penso que és molt bonic, perquè es crea un compromís i un objectiu comú, no? Hem d'anar a competir, llavors ja hi ha una disciplina, que tornant a el que dèiem abans de la dansa clàssica, de la disciplina, ostres, doncs crec que també la dansa t'aporta, no? Doncs aquesta disciplina, aquesta responsabilitat, que tu saps que si faltes a un assaig, entre cometes, et perjudiques a tu mateix perquè t'estàs perdent informació,
1: però també
0: al grup, no? Llavors, a mi el tema de la competició em va agradar molt, perquè quan amb aquest grup adult, amb el primer grup, amb Nòmads, vam decidir anar a competir, clar, ja es va crear un compromís de dir, vale, ja hem de començar a separar, si això és un hobby per molts de vosaltres i veniu a passar-ho bé, però si voleu anar a competir, ostres, hem d'anar a una, hem d'estar tots a tope, perquè es nota molt en el grup, si un està motivadíssim, si l'altre no, llavors ja es crea una responsabilitat, i a mi això m'agrada molt, perquè fa que el grup estigui motivat.
1: I cohesionat,
0: també. I cohesionat, exacte. Però alhora, jo sempre m'he intentat inculcar des d'una vessant molt sana, de dir, ei, anem a competir, però la competició és amb nosaltres mateixos, o sigui, ens hem d'anar a superar nosaltres, a intentar, quan anem a la competició, donar-ho tot, perquè si no, no hi anem, vull dir, per fer-ho per fer, no, si ho fem, ho hem de fer bé, però no pensant en que hem de guanyar sí o sí, perquè al final és un procés i per mi és la culminació d'un procés, d'uns assajos, i que és molt bonic, perquè al final anar a competir és com el premi, no? Després de tota la preparació, va, ara anem a competir, anem a ensenyar qui som, la feina que hem fet, i m'agrada molt perquè jo sempre parlo de competir i compartir, perquè al final és un dia que comparteixes amb moltes altres escoles, molts altres grups, veus altres grups, t'inspires, jo he fet molts amics que he conegut en competicions, i ara, a dia d'avui, som superamics, que m'ha regalat la dansa. Mm.
1: I heu guanyat?
0: Hem guanyat moltes competicions, moltes no, també.
1: Bueno, però està...
0: Però sí que és bonic perquè...
1: És important.
0: És important i és un reconeixement, i al final és molt gratificant, no? Quan vas a competir, i a mi sempre m'agrada molt també posar un valor, que nosaltres, al final, no som una escola, és a dir, ara sí que hem crescut molt i ja tenim moltes classes de formació, però vam començar amb aquest grup adult de nòmads, que assajàvem, crec que ara ja no sé si era 2 hores o 1 hora i mitja, 1 hora i mitja a la setmana per únicament preparar el ball de competició, i ens en vam anar a competir. Quan competíem contra escoles que tenen el seu grup que fa les classes de competició, que potser assagen 4 hores a la setmana, i a part els ballarins fan les classes de formació d'avui tenen a tal estil, avui tal. Llavors, clar, es nota molt i els diuen, nois, té molt mèrit, m'invento que en aquesta competició hem quedat tercers competint contra tants grups, que són grups que ja estan consolidats i que es formen i són més professionals.
1: I no tan amateurs, en aquest cas, potser. Clar, i ja per anar tancant, m'has parlat del festival, m'has fet un spoiler d'un festival que ara vull saber.
0: Doncs sí, mira, t'explico, quan em veu fer la proposta de venir vaig pensar que bonic venir aquesta setmana, perquè justament aquest cap de setmana hem realitzat el nostre festival que fem cada any, i res, és molt bonic perquè nosaltres després de tota la temporada som com un curs escolar, comencem al setembre i acabem al juny, doncs fem una mostra, però mai ho hem encarat com un festival de final de curs.
1: Vale.
0: O sigui, jo sempre m'he volgut separar una mica, igual que amb les competicions, m'ha agradat fer-ho des d'un costat com de compartir, de crear valors, que uneix molt el grup i que penso que és molt més sa que anar, no, no, hem d'anar a guanyar, hi ha un únic objectiu. Amb el festival, doncs, sempre m'ha agradat oferir un espectacle al Moianès, no? Perquè sempre jo he intentat donar aquí el que jo, quan vaig començar a ballar, doncs m'hagués agradat tenir, no? I llavors vaig pensar que bonic seria fer un espectacle de dansa, que també convidem, a, per exemple, ve a ballar la companyia de Dansa Somnis, que és una companyia de dansa contemporània de Moià, per crear com un espectacle de dansa, que no sigui un festival de curs on els familiars venen a veure els seus fills ballar i prou,
1: sinó que sigui
0: un espectacle que vagi més enllà. I justament ho vam fer aquest cap de setmana i ha sigut molt maco, perquè al final és un dia on ve molta gent a veure l'espectacle, que potser no hi tenen ni a cap alumne, ni familiar...
1: Simplement és
0: ni
1: perquè volen veure el festival.
0: Perquè volen veure el festival i és molt maco. A part, fem de tot, els hi fem entrevistes, fem sortejos, hi ha un fotocall, fem moltes activitats perquè al final ens agrada que el públic també participi, sigui una experiència com immersiva, no? Que no sigui el típic festival de dansa, que vens, te sentes, veus el teu fill i te'n vas, pràcticament, sinó que sigui un lloc on la gent li agradi venir, s'ho passi bé, i pels alumnes és meravellós perquè és un espectacle que gaudim moltíssim. I, a més, fem una cosa, que és que els ballarins de la companyia, que tenim de totes les edats, els hi donem un espai perquè puguin ensenyar qui són ells mateixos, a banda dels seus balls grupals, i els oferim també crear les seves pròpies coreografies.
1: Vale.
0: Alguns ho fan de manera solista, altres s'ajunten amb duos, altres ho fan en grupets de tres, però és molt maco perquè és com un dia on ensenyem qui som, no? Com a companyia i com a artistes, i és molt bonic, perquè al final també és un dia on compartim tots els grups, que hi ha grups que no es veuen més que potser el dia del festival, no?
1: Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per estar aquest matí a Ona Codinenca i al Territori 17. Estaria amb tu parlant moltíssima estona més, perquè segur que m'he deixat moltíssimes coses. Només diré que suposo que ballar pot ballar tothom.
0: I tant que sí. Jo, com dèiem abans que mai és tard, tampoc hi ha un perfil per ballar. És a dir, per mi l'art és una manera d'expressar-se i va molt més enllà que una edat, un físic. L'art és per tothom i és per compartir, i crec que no hi ha res més sa que poder gaudir de la dansa per tothom.
1: Doncs amb aquest final ens quedem, així que moltíssimes gràcies, Marc, per haver vingut aquest matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

és Billie Jean de Michael Jackson, i és que avui, 25 de juny, fa 17 anys que Michael Jackson va morir als 50 anys, víctima d'una intoxicació aguda de propofol, un sedant molt potent d'ús hospitalari que l'hauria administrat el seu metge personal, Conrad Murray, acusat d'homicidi involuntari.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, una notícia del dia de la Revetlla de Sant Joan que vam saber després, i és que la nostra estimada línia R3 de Rodalies va patir un nou robatori de coure entre la Garriga i el Figaró dimarts sobre les 7:48 del matí, i els trens no paraven a la Garriga. Precisament dimarts es va recuperar el servei ininterromput de trens entre la Garriga i Ribes de Freser després dels treballs de millora duts a terme des del passat 11 de juny al pont sobre el riu Ges, que havia obligat a interrompre el servei entre Vic i Torelló. Arrel d'aquesta incidència, el servei no arribava a la Garriga i els trens tenien la seva terminal al Figaró, i es va oferir el servei alternatiu per la carretera habitual entre Fabra i Puig, a Barcelona, i Puigcerdà i la Tour de Querol. A partir de 2:15 del matí, una altra incidència entre Ripoll i Ribes de Freser va obligar a tallar la línia entre les dues estacions. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la circulació de trens de la línia R3.
3: Bé, doncs, en primer lloc, comentar que la línia R3 ja ha recuperat el servei des de Figaró fins a Ribes de Freser, ja que les obres que s'havien de dur a terme a Torelló doncs, ja han estat per finalitzades. Però què ha passat? Doncs que ahir vam tenir circulació suspesa tota la línia ahir a la tarda.
2: Tota la línia,
3: tota la línia. I ara et comentaré el perquè. El que llegíem al compte d'X de Rodalies R3: circulació suspesa tota la línia a causa d'una incidència per incendi a Granollers-Canovelles que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'estableix el servei alternatiu per carretera habitual entre Fabra i Puig i Puigcerdà la Tour de Querol. No veus algo estrany aquí? No.
2: És a dir, un incendi a Granollers?
3: Sí.
2: És estrany, però podia ser possible.
3: Però ara mateix, el tren on està operatiu?
2: Clar, ara, clar, és cert.
3: A partir de la Garriga.
2: A partir de la Garriga.
3: I Granollers-Canovelles, en teoria, no hi ha trens.
2: No hi ha trens.
3: Hi va haver una incidència. És increïble.
2: Ostres. Ens hauríem de donar més explicacions a...
3: Hauria.
2: Estarem pendents també... demà com està aquesta circulació de trens.
3: Que en teoria avui del matí, primera hora, ja s'havia recuperat la normalitat. Ara
2: bé,
3: ja m'agradaria saber quina normalitat és.
2: Exacte.
3: La de Rodalies.
2: Segur. Almenys, si no, sabem que una cosa que no ens falla de moment són el servei per transport per carretera. O sigui
3: sort.
2: Que tenim aquesta sort. Andreu, moltes gràcies i fins després.
3: Fins després, Ona.

0: De seguida parlarem sobre pagesia ecològica amb Quino, un pagès de Cardedeu. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. I al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze a Safaja. La proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant hores, com us explicàvem això fa una estona. Però després, l'esperada variant de Sant Miquel de Balenyà també està en marxa. La consellera Sílvia Panecchi ha visitat l'inici d'unes obres llargament reivindicades que permetran desviar el trànsit del nucli urbà. Andreu.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panecchi, va visitar aquest dilluns els treballs que el departament ha iniciat per construir la nova variant que permetrà alliberar de trànsit el nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. L'obra compta amb una inversió de 2,3 milions d'euros i té un termini d'execució de 10 mesos, de manera que la nova carretera ha de ser una realitat l'estiu de l'any que ve. Així ho explica la consellera.
2: És una obsessió que tenim des del Govern de la Generalitat, la millora de la mobilitat en general i del transport públic, per fer-la més segura, com us deia, més ordenada, per permetre aquesta millor urbanitat, no?, en els nuclis dels municipis i també per descarbonitzar.
1: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 metres. Començarà una nova rotonda que està acabant de construir la Diputació just després del pont que s'ha aixecat nou sobre la línia del tren R3 i arribarà fins a l'actual carretera de Ceba un cop passat el nucli de Sant Miquel de Balenyà. També es farà un accés a la via perquè pel carrer Torre Llebreta, amb una inversió de 350.000 euros. L'alcalde de Ceba, Pol Bernils, i la presidenta de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, Inés Puig-Naró, en fan èmfasi.
3: La variant de Sant Miquel de Balenyà és molt més que una nova carretera. Com hem dit, és una actuació que permetrà reduir el trànsit del pas del nucli urbà, millorar la seguretat viària, facilitar la mobilitat i, sobretot, guanyar qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble de Sant Miquel.
4: Això ens permetrà tenir un poble molt amable, molt tranquil de caminar, sense sorolls, sense trànsit. Per tant, jo crec que és una cosa molt positiva, que hem d'estar supercontents i superorgullosos perquè al final la tenim aquí.
1: La setmana que ve acabaran els treballs de la primera fase i ja es podrà utilitzar el tros nou de la via per anar cap a Taradell.
0: I com us explicàvem, al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze, Safaja. La proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant 7 hores, Laia.
5: 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de quarts de 4 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat. Tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
6: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a quarts de 2 del migdia, aproximadament. S'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
5: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és alcalde de Sant Quirze Safaja.
7: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció i el fet que hi hagués, bueno, el confinament. Això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
5: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping Lilla i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
7: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
5: Durant la nit els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat.
0: I com us explicàvem feia una hora, Cardedeu ha donat el tret de sortida a les activitats programades amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, amb la taula rodona Maternatges Dissidents. Enric Rubió.
8: Així és, Ona. De fet, l'acte que s'ha celebrat al Teatre Auditori a Cardedeu ha comptat amb la participació de Gràcia Camps, impulsora de l'exposició Embarassos, maternatges i masculinitats, Eva Vela, llevadora i activista, i representants del col·lectiu La Vorera i de l'LGTBI Baix Montseny. Escoltem a Gràcia Camps.
9: Hi ha visibilitat perquè la gent que té famílies queer fa molts esforços per visibilitzar-se, s'associen, tenen els seus espais, però després en l'àmbit escolar, que és l'àmbit en què estem ara, som una minoria molt petita i llavors realment les estructures estan fetes en una altra forma i costa encaixar en aquestes estructures. Llavors nosaltres treballem per desmuntar aquestes estructures i que totes les identitats tinguin més espai per existir, per ser.
8: La trobada ha servit per compartir experiències de criança dissident i reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes famílies per identificar-se amb els models predominants de maternitat i família. Segons els participants, la iniciativa neix precisament de la necessitat de crear espais on poder-se reconèixer i compartir vivències durant processos tan sensibles com l'embaràs, el part i el postpart.
9: Les criatures necessiten referents també, igual que nosaltres els necessitem i els hem necessitat sobretot en infància i adolescència, les criatures també necessiten entendre que la seva família no està malament o no és rara, no, és una família que existeix i que l'important de la família és que hi ha unes persones que es cuiden de tu i que t'estimen. Llavors, poder oferir tota aquesta diversitat de models familiars a les criatures els ajuda a sentir-se també més còmodes.
8: L'exposició que acompanya aquesta activitat recull diferents experiències de maternatges dissidents i posa focus en la diversitat dels cossos, identitats i formes de construir família. Les impulsores expliquen que moltes de les persones participants van trobar suport en xarxes i col·lectius queer davant la manca de referents visibles en els espais habituals de criança.
0: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'Enric Rubió.
8: Avui a La Foc Lent no entrevistarem un restaurant, sinó que anirem a l'origen del producte, de la matèria primera. I és que ens quedarem a Cardedeu i parlarem de pagesia, d'agricultura, de les coses ben fetes i de la convicció de que una altra manera de fer les coses no només és possible, sinó necessària. Així que parlarem amb en Quino Ortí, impulsor de la Fanecada, amb qui volem tancar des de Ràdio Televisió de Cardedeu l'última secció a Foc Lent de la temporada que ens toca a nosaltres, a la nostra casa. Així que anem cap a conèixer millor el nostre entrevistat d'avui, que el tenim via telefònica. Quino, molt bon dia, com estàs?
10: Molt bon dia, com aneu?
8: Molt bé, mira, amb ganes de parlar amb tu, ja feia anys que volia tenir-te aquí, així que va, avui aprofitarem. T'enxampem al camp o fem gestions amunt i avall avui?
10: M'enxampeu al camp, cogim préssecs.
8: Mira, ves que no vingui d'aquí una estona, eh? Escolta'm,
10: Quino... M'han sobrat.
8: Ben fet, ben fet. En primer lloc, deixa'm fer-te alguna pregunta per conèixer més d'on ha sorgit tot plegat, no? Com va començar la teva vinculació amb la terra, l'hort, amb aquesta manera de fer les coses? De fet, de ben petit ja hi estaves vinculat o és quelcom que et va arribar més tard a la vida?
10: Doncs no ho sé, no hi estava vinculat. Jo no vinc de pagès, vinc de zona agricultora, però no vinc de pagès. I vaig fer moltes coses en aquesta vida, vaig estudiar agricultura, vaig canviar de professió i finalment vaig veure que el model de vida i de coses que volia fer en la vida estava molt més relacionat amb el camp, amb la terra, amb l'aire lliure, amb la salut, amb la natura, amb els cicles, i vaig decidir posar en marxa un projecte d'agricultura ecològica.
8: Encara que sigui atòpic, seria allò de trobar el teu lloc al món, no? El lloc d'un mateix.
10: Sí, una mica és... tots hi ha algun moment en la vida, no?, en què decidim, ens n'adonem de que hem de decidir si volem viure com ens ve de gust o volem fer el que ens diuen. I jo vaig tenir la sort, en aquest cas, de primer de saber el que volia i de segon de poder fer el canvi, així que vaig decidir trobar aquest lloc, no físic, sinó més teòric.
8: Què produeixes actualment?
10: Doncs actualment tenim una explotació que estem bastant diversificats, estem fent horta, estem fent fruita i ara, si tot va bé, començarem també a fer oli.
8: Ep, això és no sé si és novetat, però bé, aquí al Vallès cada cop s'està produint de més qualitat en aquest aspecte, oi?
10: Sí, aquí, tema oli, aquí al Vallès s'està produint bastant bé i s'està començant a posar la gent molta il·lusió. Hi ha un Tenim la sort de tenir una varietat tradicional d'oliva, que és l'olivera vera, que és un oli de moltíssima qualitat, i hi ha un grandíssim projecte per recuperar aquesta producció, inclús s'està analitzant la possibilitat de fer una DOP, aleshores estem molt engrescats perquè a poc anem entrant en aquest projecte a veure que, si ens pot donar resposta.
8: Quines particularitats té aquest oli, aquesta oliva?
10: Doncs mira, la veritat és que hi ha gent que no en podria parlar més, però el que et puc dir és que és una varietat que es troba bàsicament als Vallesos. Hi ha alguna varietat que s'assembla a Manresa i així, però bàsicament és una oliva bastant tardana i que dona un oli d'altíssima qualitat, amb molts polifenols, molt aromàtica, que l'oli té molt bona persistència en el temps, i és un oli que últimament està guanyant bastants premis a nivell nacional i a nivell a Catalunya, i és un oli que s'està fent molt bona feina.
8: I tant que sí. I mira, que gràcies a iniciatives com aquesta, que no es perdi la terra del Vallès, que sembla que cada cop són més els polígons i urbanitzacions i menys l'agricultura. Escolta, en Quino, visitar els teus camps és suficient per poder constatar les dues formes de fer més antagòniques del nostre país, i és que colindes amb un camp de golf, no? És d'alguna manera una dualitat bastant particular.
10: Bé, aquí una mica tot el que sigui zona periurbana, i per desgràcia sí. Vallès també és ja periurbà, està com vinculat a aquest teixit, a aquest mosaic tan intens, no? Aquí tenim, limitem això mateix amb la trama urbana, limitem amb un camp de golf on estan tots els estrangers tot el dia després d'anar a jugar, a comprar a la Roca Village, venen aquí a jugar a golf, i nosaltres fem agricultura ecològica, tenim el camp inundat de pilotes de golf, que els jugadors, i sí, és aquest mosaic que tenim aquí al Vallès, que per desgràcia cada vegada queden menys espais agraris i gairebé tot està més destinat a serveis i indústria, però encara alguns resistim.
8: Escolta'm, gràcies a aquesta bona feina que dus a terme, tot el que produeixes, a on es pot trobar, a on es pot comprar o per on ho distribueixes tu mateix? Tots els que ara t'estiguin escoltant, com poden aconseguir aquest fruit?
10: Doncs mira, el model que nosaltres fem, després de molts anys de fer moltes proves i d'adaptar-nos també als canvis que hi ha hagut, és una mica el model que estem seguint tots els productors petits i mitjans que hi ha arreu de Catalunya, jo diria. Parlo dels petits i mitjans, eh? Bàsicament, el que ens centrem és en la venda directa o semidirecta, diguem-ne, els canals més curts possibles, perquè és una de les úniques maneres que tenim de... Primer, que el producte que nosaltres estem servint, que té tota una història i un sentit i una explicació, doncs pugui arribar aquesta explicació que el consumeix, perquè si ho portem a una botiga o fem cistelles o ho venem a mercat, doncs podem explicar-li a la gent el que és aquest producte. I l'altra qüestió és que si no anem per aquest canal, el que ens permet obtenir un preu més digne del producte és que no existeix l'opció econòmica, perquè si entres en xarxes de distribució més grosses o intermediaris, així de seguida perds tota la capacitat de sobreviure, no? Estem molt apurats i o fem venda directa o no tenim gaires sortides.
8: En definitiva, anar de la mà de la pedagogia, no? Que per si volem transformar d'alguna manera la mentalitat de la societat, és que tot vagi de la mà d'aquesta pedagogia d'explicar, no? D'alguna manera que sàpiguen el valor de les coses, que sàpiguen com es treballa i per què és important.
10: Així és, sí, es tracta de... A mi sempre em sorprèn molt, quan li explico a algú que el tomàquet aquí al Vallès arriba per Sant Joan i la gent no ho sap, i creu que hi ha tomàquet, ja a partir de l'abril ja tenim tomàquets, o coses d'aquestes, no? La gent que ve a buscar, no sé, mongeta tendra a l'hivern, perquè diuen, no, és a l'hivern, ja sempre hi ha mongeta tendra. Em sorprèn molt, no?, que la gent encara no sàpiga això. Els que ens dediquem a això ho tenim claríssim i em sembla que ho sap tothom, però després resulta que la majoria de gent està completament desvinculada amb les dinàmiques alimentàries, no?, i del camp. I clar, aleshores els pagesos ens dediquem bàsicament a fer pedagogia i realment són bastant més educadors a vegades que productors.
8: I tant. Aquí no, de forma, ara breument, perquè de fet ens queda poc tros d'entrevista, sempre voldríem fer molt més, però sempre és un espai curtet, però deixa'm preguntar-te, Cardedeu és un lloc amb una sensibilitat especial per la sostenibilitat i la producció ecològica o només és un miratge que tenim els que estimem aquesta vila?
10: Jo diria que sí. Jo diria que sí que ho és. No sé en comparació amb altres municipis si és més o menys, però aquí a Cardedeu existeix un grup de persones bastant sensibilitzades amb aquestes qüestions, amb l'agricultura, amb la conservació del territori, amb la conservació de les tradicions, de la cultura pròpia, amb el respecte pel medi ambient. És bastant potent. Evidentment, també hi ha molta gent que amb la seva dinàmica diària doncs, no li dedica temps o no li pot dedicar temps, hi ha de tot. Però crec que Cardedeu sí que té... Sí que hi trobes, un gruix bastant important de gent.
8: I tant. Doncs escolta'm, Quino, ens quedem amb això, hem de desconnectar, que ja arriba la publicitat. Moltíssimes gràcies per la feina ben feta i esperem tenir-te ben aviat de nou per casa nostra.
10: Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
8: A reveure.
11: El nou FM, el nou so d'Osona.
12: 24/7. Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
13: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
12: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
13: Ah, sí? Què té d'especial?
12: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
13: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
12: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
13: I com s'hi pot contactar?
12: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
14: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
15: A ALR tenim el vehicle que busques.
16: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
15: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
11: El 9 FM, 92.8.
17: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
18: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
17: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
18: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
17: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
18: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
19: Cocodril Club.
20: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
21: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
22: Hasta luego, cocodrilo.
11: El 9 FM. El nou so d'Osona.
23: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs saludem un moment més del Territori 17 a l'Andreu. Bon dia, Andreu, què tal?
1: Hola, bona, doncs aquí estem.
0: Saludar també en Guillem, que està com un marajà.
1: Està fent un voluntari.
0: Està gaudint molt en Guillem a la platja.
1: Molt.
0: I
1: s'ho està passant teta.
0: Que ens ho expliqui quan torni, però de moment encara té vacances, per tant, que gaudeixi d'aquestes vacances. Nosaltres seguim aquí, sempre explicant-vos...
1: El peu del canó.
0: Exacte, el peu del canó, explicant-vos el que passa a xarxes. Andreu, Comencem, vinga, va.
1: Doncs va, en Mario, que ens diu: he passat aquesta onada de calor a Alemanya, sense aire condicionat i en cases de pedra d'un metre de gruix de paret. No tornaré mai més a queixar-me del calor de Sarnalona, fent referència a Barcelona.
0: Mira, t'he de dir que justament tinc una amiga meva que està a Alemanya i avui al matí m'ha enviat un àudio dient-me: està fent més calor que aquí, no hi ha... A molts locals d'allà no hi ha aire condicionat.
1: Clar, no estan acostumats.
0: Les piscines és... estan a tope i diu: estic passant una miqueta malament, però des d'aquí un petons i abraçades, Laura, i esperem que puguis suportar aquesta onada de calor el millor possible.
1: Que ja s'acaba, com ens ha dit en Manel Dot.
0: Exacte, diumenge esperem aquests 35 graus i llavors ja començaran a veure regular-se una miqueta les temperatures.
1: I vinga, va, més calor. Si el Mundial del 2030 coincideix amb una onada de calor com aquesta, el de Qatar 2022... quedarà en anècdota. Clar, posant context, el Mundial de Qatar es va jugar el mes de desembre, per no fer-ho en ple mes d'estiu al desert, que els jugadors s'haguessin desfet al mig del terreny de joc. Però clar, veient que Espanya s'ha de disputar un Mundial el 2030 en aquesta època de l'any, déu-n'hi-do la calor. Hauran de climatitzar els estadis com està passant en aquest Mundial.
0: Exacte. Què més, Andreu?
1: Mira, una altra, de la calor. Mira, odio la calor extrema, però és que en tots els llocs on poseu l'aire, els poseu com l'Àrtic. Estaré encostipat a 50 graus tot l'estiu.
0: 100% d'acord. O sigui, de veritat que l'estiu és literalment amunt avall. És a dir, surts, et fregeixes de calor, però entres a un local...
1: I fa un fred.
0: I fa fred. Un fred costa molt, també és difícil, de poder com equilibrar les temperatures.
1: Sí, que estigui tot regulat, sí, és
0: però,
1: molt complicat.
0: És complicat. Almenys aquí, ja et dic jo, sempre estem molt bé, però quan surts de la feina és allò que dius: ostres, sembla que hagis obert un forn.
1: I després
0: forn.
1: Vas al cotxe.
0: I encara és pitjor.
1: Va, ahir va ser Sant Joan, per tant toca parlar una mica de la revetlla.
0: Exacte, va.
1: Mira, l'Àlex ens diu: anar a l'hotel Vela per Sant Joan és com anar al Reggaeton Beach Festival. Molt bona comparació. Estim
0: 100%
1: d'acord,
0: és, mira, és xarca. És xarca per mi.
1: Xarca. Sí, una mica sí, sí.
0: És a dir, per posar en context, és a dir, per Sant Joan... jo crec que és l'últim en què penses és anar a l'hotel Vela de Barcelona... O sigui, és més típic anar, per exemple, no sé, a alguna casa rural, no? O
1: sí.
0: No sé, però anar a l'Hotel Vela és com anar al Reggaeton Beach Festival, és que és així, eh? Xarc és com una miqueta com de dir...
1: Com no t'ho sabria traduir, no.
0: Com xoni, però més com barri bajer.
1: Molt bàsic.
0: Sí, exacte.
1: Sí.
0: Sí, del muntó.
1: Va. Seguim amb en Jordi, també vinculat amb el Sant Joan. Reconec tenir enveja sana de les platges del nostre territori. Les platges de Lleida no són tan plenes de guarros inadaptats fent barbacoes a la sorra i deixant la platja feta una merda i escoltant reggaeton a tota hòstia. Dit això, a l'espera del meteorit, on eren els Mossos? Aquests també eren...
0: Entenc que platges es refereix a les platges de...
1: Sí, que... Doncs que va molta gent, es reuneixen per fer botellots, també per llançar petards en moltes
0: exacte.
1: Zones, però clar...
0: També increïble la tasca de les persones
1: del
0: que...
1: Servei de neteja,
0: del
1: sí,
0: servei
1: eh?
0: De neteja de Barcelona, no sé si vas veure vídeos,
1: sí,
0: a les 6 del matí en punt, un equipàs recollit tot, perquè a les 7-8 del matí ja hi havia els primers banyistes
1: tant,
0: esperant
1: sí.
0: per banyar-se, per tant, un 10, un
1: 10. Un 10
0: però la
1: tant.
0: Gent és molt marrana, i és
1: va.
0: Així.
1: La coca de Sant Joan... Suposo que n'has menjat aquests dies.
0: Sí.
1: Però ara anem amb una altra recepta que ens aporta l'Eli.
0: A veure.
1: Tens aquell pot de mantega de cacauet que vas comprar al súper seguint un rampell inexplicable i ara resulta que no saps què fer-ne. Talla una poma en talls no massa gruixuts i unta'ls amb la mantega de cacauet. Pot ser un esmorzar, un berenar o el que he sopat avui.
0: No sé, t'ha passat mai això, Andreu? De que et vingui un rampell de comprar-te
1: sí,
0: mantega de cacauet?
1: Sí, no mantega, però si amb algun producte així dolç, jo soc molt típic de... Em pica per menjar això, res, un trosset, però després es talla els calaixos i si no ho arreplega algú altre de casa meva, si és per mi, allà s'hi queda.
0: 100%. A mi em va passar també, no sé, una època que vaig decidir, suposo que veient receptes, vaig comprar un pot de mantega de cacauet, 4 vegades el vaig fer servir i es va quedar allà.
1: I allà es queda.
0: Sort del meu pare que ho arreplega tot, en fi, un petó.
1: I vinga, va, Un apunt de bàsquet, Ona.
0: Vinga, va.
1: Ahir el València va guanyar la Lliga contra el Barça, i el que hi hagi més. Bueno, primer felicitats al València Bàsquet pel títol de l'ACB. Han sigut millors que el Barça, i generalment el millor sol guanyar. Sobre el Barça, diverses reflexions i poques positives. Tercer any seguit sense menjar-se un rosco, i el més trist és que no s'ha construït res. Molt crític aquest usuari de X amb el Barça de Bàsquet, que la veritat, tercera temporada en blanc. I bé, doncs
0: s'ha de
1: mirallar-se amb el València, que ha realitzat una magnífica campanya.
0: I va, més, Andreu?
1: Seguim amb esports, dos apunts de futbol i ja acabem, eh? Hem arribat al punt en què els 155 milions per Julián Álvarez semblen una broma de mal gust, per alguns. 150 milions, eh? Amb això, abans muntaves un equip per guanyar absolutament tot. Per mi, Julián val 100 i dona gràcies amb els preus actuals.
0: És que, o sigui, no és entenc,
1: difícil,
0: però...
1: Perquè el mercat de futbol
0: és molt, eh?
1: Hi ha una inflació brutal. O sigui, tots els jugadors van amb un preu molt inflat. I clar, el Barça, si vol pagar per Julián Álvarez, li està robant un futbolista d'un rival directe, que competeix en la mateixa lliga. I si mires el darrer mercat de fitxatges, el que costava un davanter centre no et baixa dels 100 quilos.
0: Per és tant, que és molt, eh?
1: Són molts diners.
0: Jo a vegades penso que és com un... Com
1: el Monopoli, està jugant al Monopoli.
0: Sí, com un dia, en plan, sí, però és que realment és, són diners reals, a mi això...
1: Per una persona, eh? Per una persona que xuta la pilota, eh?
0: M'explota el cervell,
1: estic
0: d'acord. La veritat.
1: I vinga, va, acabem amb el possible fitxatge de Julián. També em fa molta mandra que cada estiu estiguem igual, amb supòsits i tonteries que ens posen directament contra la diana d'altres equips per malifetes de la porta. Estic fart perquè Nico Williams ni l'Aranya valen la pena la degradació que portem com a club. Molt crític amb Joan Laporta, aquest usuari.
0: Doncs bé, amb aquest...
1: Ja veurem com avança l'estiu. A l'1 de setembre sabrem si Julián juga amb la samarreta del Barça, l'Atlètic de Madrid o d'un altre club, perquè ell vol marxar de l'Atlètic de Madrid.
0: Veurem, Andreu. Ens haurem d'esperar a setembre, però... Va, ens veiem en una estoneta. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
1: Fins ara, bona.
0: Passen gairebé 8 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i, com sempre, ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: Aquests crits és els que fem molts quan ja ha passat Sant Joan i anem pel carrer i veiem nens amb coets i amb encenedors i amb petardos i amb ja està, s'ha acabat, i anem fent ja, anem per aquí les cantonades amb aquesta posició d'amenaça. És que sí, Gerard, tu també?
1: Sí. El dia de Sant Joan és especialment... Sóc com un gos, amb els petardos no puc. Mm-hmm. I s'ha d'anar amb cuidado, s'ha d'anar amb cuidado. I a més amb aquesta calor que fa i tota aquesta alerta de sequera i aquestes coses. I que millor si no em tirem.
0: A mi no em desagraden, tampoc és que m'apassionin, però per Sant Joan i prou, és que si no és allò que dura...
1: Sí, sí.
0: Com els uns de Nadal, no? Que es van allargant per davant i per darrere.
1: Exacte.
0: Molt bé, en tot cas...
1: Sí, crec que s'ha perdut una mica, crec, aquesta tradició de tirar tants petardos. Almenys jo diria que en sento menys.
0: Sí, pot ser.
1: No, són percepcions.
0: Pot ser, també és que surts menys, potser te'n vas a dormir més d'hora, no? Ens fem grans, Gerard?
1: Pot ser. Bueno, encara surt una mica.
0: Molt bé, molt bé. Però no tens ressaca avui, ja t'ha passat.
1: Correcte.
0: Molt bé. Què vas fer, per cert?
1: Per Can Davano. El Cafre per Can Davano, ja està.
0: Sí. Va anar bé?
1: Sí. A més està bé perquè si no has d'agafar el cotxe ni res i això. Proves amb amics, ja està.
0: Molt bé, doncs va.
1: La música, bueno.
0: Molt bé. En tot cas, això, deixem-ho estar, que no tenim aquí per això, sinó per parlar de cinema, de les estrenes d'aquest cap de setmana, que continua doncs, amb aquestes grans estrenes que amb blockbusters, no?, que diem.
1: Sí, i amb cinema de terror, que com ja et vaig dir que a l'estiu s'està convertint en el nou Halloween, grans pel·lícules de terror que s'estrenen a l'estiu, aquesta setmana en tenim una. Però començarem pel blockbuster de la setmana, que es titula Supergirl.
2: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar està donde estés tú.
0: Molt bé, explica'ns una mica, perquè necessitem aquí context. La Supergirl, qui és exactament? És algú del planeta de Superman? És la filla? No té res a veure?
1: No. Supergirl és la cosina de Superman, de Clark Kent. Passa que té una història d'origen diferent. Per posar-nos en context, això estem en univers DC, diferent de Marvel, aquí tenim Superman, Batman, etc. I aquest univers de DC, diguem que va com reiniciar-se de nou amb la pel·lícula de Superman que es va estrenar l'any passat, de James Gunn, on aquest personatge ja feia un cameo, i la segona pel·lícula d'aquest univers és ja Supergirl, la seva pel·lícula pròpia. Per tant, no cal fer molts deures per anar-la a veure, i de fet ni tan sols cal anar a veure Superman, simplement és anar a veure Supergirl. El que ens porta això... És un personatge que ja té molta tradició amb els còmics. Això és aquesta cosina de Kal-El, que també va néixer al planeta Krypton. També es va salvar de l'explosió del planeta Krypton. Passa que no va parar a la Terra, no va créixer amb uns pares que l'eduquessin i que l'estimessin, sinó que va viure en un context de guerra, en una roca allà al mig de l'espai, on bàsicament va veure com els seus familiars eren assassinats. I fins que de més gran doncs, aconsegueix arribar a la Terra. També és que el converteix en un personatge molt, molt més agre, amb, diguem, més de tornada de la vida, també amb un punt més de desesperança, una mica al contrari del que representa Superman. I aquesta pel·lícula que ens porten ara està basada en una sèrie de còmics bastant recent, que es va publicar entre el 2020 i 2022 o alguna cosa així, que es diu Supergirl, la mujer de la mañana, de Tom King. I, de fet, és de les novel·les gràfiques de superherois més celebrades dels últims anys. Per tant, el material de base és potent. Ara és veure què han fet amb la pel·lícula, si ho han resumit tot, si està allà, o simplement ho han agafat com a referència, com a vegades també fa Marvel, no? Que diu que fan adaptacions de còmics però no són ben bé literals. Bé, és una mica quin caràcter l'hem donat al personatge. Al final, Emily Alcock ja és un personatge que, si l'heu vist en televisió, coneixerà de la Casa del Dragón. Però bueno, també porta un carisma molt especial a aquest personatge. I bé, com a mínim el càsting està bé, llavors ja és veure cap on porten tot aquest territori.
0: Jo discrepo amb això del càsting està bé, perquè aquí veiem a Jason Momoa, que no sé quin personatge fa, no el conec, però ell ja té un personatge dintre de DC, no? Del món DC, no és d'Aquaman?
1: Sí, però ja ens n'hem d'oblidar d'això, això ja no existeix, l'univers s'ha reiniciat, i la qüestió és que han fitxat a Jason Momoa per fer de Lobo, que també és un personatge bastant conegut dels còmics, de sèries ja així més fosques i tal, i de fet és que és un millor càsting per fer de Lobo que per fer d'Aquaman.
0: Sí, no, això tant, no ho dic, però ostres, fer això amb dos pel·lícules recents d'aquest món de superherois, totes més Marvel, em sembla que també ho està a punt de fer, no?
1: Bueno, de fet ja ho havia fet, el Chris Evans havia set l'antorxa humana dels Quatre Fantàstics abans de ser el Capità Amèrica. I dic que això al final ja són coses que han passat, ja tenim Robert Downey Jr. que farà de dolent, no sé si amb alguna vinculació entre el Doctor Doom i Tony Stark, però vaja, que no passa res. La qüestió és, si llavors la pel·lícula funciona, ens oblidem ràpid d'aquestes coses.
0: Molt bé. Doncs, pel·lícula que evidentment es pot veure a tots els grans cinemes, el Cinema Sucre i els Ocina de Granollers, igual que la següent.
1: La següent, que és un dels fenòmens de terror de l'any, en portem uns quants ja. Aquest és també més especial per nosaltres, perquè va guanyar a Sitges contra tot pronòstic. A més, d'una manera una mica estranya, perquè va entrar la programació de Sitges com a última hora, es van fer dos passes al mateix dia, per tant, molta gent, inclòs jo, no la vam veure. És allò que et pilla despistat i no pots corregir-ho. Però la seva victòria a Sitges va fer que la comprés una distribuïdora internacional. S'ha estrenat ja a diferents llocs arreu del món amb un gran èxit. I ara arriba a Espanya, Obsession.
4: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
5: Voy a por chupitos.
4: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
5: ¿Qué?
4: Déjalo, se me ha olvidado.
5: Buenas noches.
4: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: I funciona, però no com ell espera, no? Veig.
1: Exacte. Aquesta és com la típica història aquella de la pota de mono de vigilar a quin desig demanes perquè se't girarà en contra. El que passa que dintre d'aquesta història, que és absolutament tòpica, sí que està narrada i abordada

0: bé i espero que tingui molt bon èxit a públic. A més d'això, director debutant, Corri Barker. També havia fet diversos curts, vídeos de YouTube. Ara estem tenint molts directors que venen d'aquí. I és interessant que trobin el cinema de gènere com aquest espai per fer el salt a la direcció de llargmetratges i amb aportant veus molt interessants, vull dir, com ha passat ara també amb Backrooms, va passar també amb Hocum, per exemple, amb La Mòmia també, amb l'altre nivell, i ara amb Obsession també, per tant, estem d'enhorabona.
1: Molt bé, doncs anem a per la tercera, que aquesta sí que només es podrà veure el sucre, de moment.
0: Sí, i mira que és una pel·lícula això, produïda aquí, amb una història bastant potent, a més basada en fets reals. Es titula Viaje al País de los Blancos.
2: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
3: Hola.
4: Hola.
3: I need your help. I am alone here.
4: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
5: Estás en una situación irregular. Es una falta grave.
4: Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
3: Estudiar. Trabajar
1: Molt bé, explica'ns.
0: bé, aquesta és una pel·lícula això, que està basada en fets reals, que de fet està basada en el propi llibre d'Usman Umar, està protagonitzada també per ell, la pel·lícula, i bàsicament explica la seva història. És la història d'un immigrant que amb això de molt jove va abandonar el seu país, que era Ghana, va arribar a Espanya com va poder, va arribar a Barcelona, i allà doncs, això estava sol, anava com deambulant per allà, en llocs d'acollida, etc. Fins que aquesta dona que es diu Montse doncs, la va acollir i amb el fet d'aquest acolliment doncs, li va donar una possibilitat doncs, de desenvolupar-se i de tenir un futur aquí. Per tant, són aquestes històries que, a dintre del context global amb aquesta mena d'odi contra els immigrants, també està bé que s'expliquin, que es vegi com el costat més humà d'aquestes històries. Aquí la pel·lícula està tractada, òbviament, amb molt positivisme i està bé que no tingui tant la cosa pel melodrama, però al final la història que t'explica, no, al final d'aquestes lliçons ètiques, morals, però tot i així està bé. I a més, a part d'Usman Umar, que és actor debutant, doncs hi ha Emma Vilarasau, Jordi Bosch i tota una colla d'actors que dintre d'aquest càsting de suport estan molt bé. Hi ha la curiositat que aquesta pel·lícula es va presentar al festival a Màlaga. Màlaga ens va acabar de ser la porta d'entrada de l'Usman, si no recordo malament, perquè vaig sentir-ho en una entrevista, i diu, clar, la primera vegada va ser quan vaig arribar a Espanya, la segona vegada que he estat a Màlaga és per presentar la pel·lícula al festival, no? I com a nivell de història o com a culmen d'aquesta història, doncs també té, bueno, que és bonic i està bé que s'hagi presentat allà i a més em van sortir molt bones crítiques, per tant, esperem que la gent ho vagi a veure.
1: Ho hauré de confirmar, però jo diria que surt Sant Joan de les Abadesses al tràiler.
0: Ah, doncs aquí no ho sé, no m'hi he fixat.
1: Jo crec que és el Gord de Malatosca, que ja moltes
0: Ah,
1: vegades es demana per
0: també.
1: fer rodatges, però hi ha un moment en què el protagonista es banya amb un gor amb una gorga, i jo diria que sí.
0: No, no diguis gaire alt que no hi hagi més turisme del compte.
1: Bueno, ja això ja està perdut, la batalla està perduda. Molt bé, doncs escolta, seguim, si et sembla, amb el repàs de la resta de la cartellera, perquè diria que no tenim notícies aquesta setmana.
0: No, aquesta setmana hi ha poques. Bueno, no hi ha hagut novetats.
1: I doncs seguim amb el cinema comtal de Ripoll, on hi haurà Viva i Toy Story 5.
0: Sí, Toy Story 5, que segueix en cartellera, i Viva, que la incorporen, pel·lícula que vam parlar la setmana passada, que es va estrenar, que està protagonitzada i dirigida per l'Aina Clotet. Per tant, bona oportunitat per veure-la aquí al nostre territori.
1: Seguim al Casal Camprodoní, Asesinato en la tercera planta.
0: Sí, aquesta, de fet, ens vam colar la setmana passada i vam anunciar aquesta pel·lícula.
1: I la gent va anar a veure això,

0: Apuntàvem
1: i,
0: aquí.
1: però era per un bon motiu, perquè la que feien potser no us cridava l'atenció, però també era molt bona, que era Pizza Movie. Va,
0: Correcte.
1: aquesta setmana
0: I
1: sí.
0: aquesta setmana sí que tenim aquesta comèdia francesa d'aquest matrimoni, doncs, que intenta posar xispa a la seva vida investigant un presumpte assassinat.
1: El cinema Catalunya de Ribes, el dia de la revelación.
0: Sí, aquí apostant per Spielberg, que a més també amb una data bastant pròxima a l'estrena. Per tant, mira, la gent que vingui aquí de turisme doncs, també la pot anar a veure tant dissabte com el diumenge.
1: El cinema Alhambra, de la Garriga, Toy Story 5, Viva i El dia de la revelación. Curiosament, em sembla que hem
0: Sí.
1: parlat de les tres, eh?
0: Sí, exacte. O sigui, l'aposta d'aquesta setmana està sent molt aquestes, ja es veu quines són les estrenes grans. Però bueno, la setmana passada només veiem Toy Story i ja sabíem que ampliarien la seva cartellera, sempre ho fan, i també en aquest cas d'apostar per Viva, òbviament en català i pel dia de la revelació.
1: El Casal de Gràcia de Manlleu, Estrany Riu.
0: Sí, en aquest cas la pel·lícula que ja ha estat voltant amb el cicle Gaudí i en aquest cas també posa fi al cicle Gaudí fins ja a partir del setembre a Manlleu.
1: Seguim repassant més cinemes de l'Esbarjo de Cardedeu, Mas Palomas.
0: Sí, en aquest cas no tenen aquelles sessions de retrocine o aquest tipus de sessions més variades. I projecten Mas Palomas, que és una pel·lícula que parla sobre l'homosexualitat a la tercera edat. És aquest punt de comèdia-drama que està molt bé, que és molt, molt interessant. Una de les grans pel·lícules de l'any, crec.
1: Molt bé, i ja ho tindríem tot perquè com vam comentar la setmana passada,
0: Sí.
1: el Cine Club de Vic ja s'ha acabat, no hi ha res fins al setembre.
0: Correcte. Bueno, el que sí que et puc comentar, bueno, no hem parlat de notícies, però si us agraden els festivals, si us agrada el terror, aquest cap de setmana se celebra el Creep Show a Badalona, que és un festival molt petitet, on també es veuen curts de temàtica de terror, de gènere. Però volia destacar una sessió bastant especial que es fa, que sempre es fa una sessió amb música en directe, amb alguna pel·lícula que normalment és així muda o experimental. Enguany es projecta Begotten, que és una pel·lícula experimental que té a veure amb l'experiència propera a la mort, que la va rodar el director, parlant una mica com les al·lucinacions que va tenir després d'un accident de trànsit i va estar una mica així entre la vida i la mort. Ella va traslladar en pantalla i es projecta així amb música en directe, que és una sessió molt interessant, que es fa diumenge a la tarda. Però, bueno, el dissabte també hi ha sessions de curs i tot, per tant, és un festival molt casolà, però molt entranyable, també.
1: Molt bé, doncs ara sí que ja ho tenim tot. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins la setmana vinent.
0: Molt bé, fins la setmana que ve.
2: Territori
1: Vinga,
2: 17, el
1: adéu-siau.
2: 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Queden 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Hola,
3: Avui
4: Ona.
3: no parlarem de sèries.
4: Continuem de pel·lícules.
3: Continuem de pel·lícules perquè ens ha vingut molt de gust parlar sobre pel·lícules de Pixar.
4: Les millors.
3: Les millors. Per mi les millors, Pixar. O sigui, és a dir, jo tinc un gènere preferit, que són les pel·lícules d'animació. Les de Pixar són brutals, però també, per exemple, DreamWorks m'agraden molt. També
4: Disney també.
3: De Disney
4: Disney n'ha
3: també.
4: fet de molt bones.
3: Però avui hem fet
4: Un top 5.
3: un top 5 de pel·lícules de Pixar.
4: Amb el motiu de l'estrena de Toy Story 5.
3: Exacte, que estem pendents els dos de
4: d'anar-ho
3: veure-la.
4: a veure, sí.
3: Andreu, comença tu perquè t'he de dir que
4: Què
3: jo...
4: fem? Anem dient 5, 4, 3, 2, 1 i diem...
3: Sí,
4: Va.
3: jo t'he de dir una cosa. No he pogut fer un top 5. He fet un top 7 perquè no puc ni gairebé ni ordenar-les en top 5. Per tant,
4: És difícil.
3: intentaré sobre la marxa com em vingui de gust ara.
4: Va.
3: Top 5, va, comencem, 5.
4: Et dono explicacions al final. O sigui, la cinquena... Cars 3.
3: Vale, per tu és Cars 3, top 5. Jo he col·locat més o menys els Increïbles 2.
4: Val.
3: Més o menys.
4: Jo quarta poso Toy Story la 1.
3: La primera, eh?
4: Sí.
3: Toy Story 1. Jo he posat Coco, però també posaria en la mateixa línia Inside Out, la primera. Coco i Inside Out.
4: Jo la 3, Toy Story 3, que és la que més recordo i més m'ha marcat, per tant la poso aquí. Normalment la primera sempre és millor que les altres, que les que vénen després, però Toy Story 3.
3: Jo he posat Luca i en la mateixa
4: molt bona Luca,
3: i en la mateixa línia seria Soul també, Luca i Soul, les dues.
4: Jo segona, Ratatouille. Anem als fogons.
3: Molt bona, Ratatouille. Jo he posat Up,
4: On, també. I la primera,
3: i la teva primera, home, quina és?
4: Evidentment, la millor pel·lícula de Pixar, Cars.
3: La teva és Cars, és la primera, entenc, la primera de Cars.
4: És la que més m'ha marcat.
3: I jo he de dir que la meva primera no és una pel·lícula antiga de Pixar, sinó que és Elemental, que és del 2023, és bastant nova.
4: Això em sorprèn, perquè per mi les... jo he posat totes...
3: Per mi les millors són les antigues.
4: Les antigues, per mi...
3: Però t'he de dir que aquesta pel·lícula la vaig veure quan va sortir el 2023. Ostres, i em va marcar moltíssim. Molt. Bàsicament és una història, vull dir... O sigui, totes les pel·lícules de Pixar tenen un missatge... Però, ostres, aquesta, no sé, em va moure bastant i em va agradar molt. I, a més, les animacions, clar, amb el pas del temps milloren moltíssim.
4: Sí, no es nota molt.
3: Ostres, i parla dels elements de la Terra i com està representat el foc i l'aigua, que, clar, és, vull dir, són elements que no, diguéssim, es poden representar, però una passada de com estan fetes les animacions.
4: Doncs ja ho tindríem, no? Un mes a la butxaca.
3: Un mes a la butxaca, si vols, per la següent ronda de sèries, barra pel·lícules, comentem un top 5 de pel·lícules de DreamWorks i de Disney, què et sembla?
4: Em sembla bé.
3: Perfecte, Andreu, doncs que vagi molt bé i ens veiem demà, puntuals aquí, al Territori 17.
2: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
5: El 9FM.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic. Vamos.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans, però

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.